0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.
1: Secrets. I need your silence.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé. That's right.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: se puede querer.
1: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Changi a Joan en Dendom Game. Dendom.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: 11.
1: Ràdio Abrera, 107.9.
2: Ràdio Abrera, són les 4.
3: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
5: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
6: Ja saps com som. Com sempre, Ràdio Abrera.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

No és enveja, és una denúncia conscient. T'aparten de l'ambient si no el segueixes la corrent. Grups que es mantenen sense que ho demani la gent et faran el pack perquè els contracti l'Ajuntament. Els escenaris haurien de ser pels artistes, no per empreses que utilitzen artistes per guanyar divises. La qualitat no prima ni les cares visibles, importa el producte. I tu no ets important.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: 107.9. Els èxits. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Ràdio Abrera. Són les 5.
2: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cabrera gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C-17 a Montcada i Reixac, deixa un carril tallat en sentit Mollet del Vallès. I en clau política, els líders de la Unió Europea reuneixen entre avui i demà a Brussel·les en una cimera marcada per les negociacions del pressupost comunitari del 2028 al 2034 i la crisi migratòria de Ceuta. La proposta irlandesa planteja retallar un 8% als comptes europeus, però genera discrepàncies. Països com Alemanya i els Països Baixos volen més ajustos, mentre que Espanya reclama preservar els fons de cohesió i la política agrària comuna. Els dirigents també abordaran l'encariment de l'energia i aquell desequilibri comercial amb la Xina. Demà, Pedro Sánchez haurà de respondre també a les crítiques per la gestió de l'arribada de migrants a Ceuta, especialment les del govern italià de Giorgia Meloni. La cimera també tractarà la situació d'Ucraïna, la defensa i l'ampliació de la Unió Europea. I el govern espanyol treballa perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats pels aiguats de fa 10 dies abans de les eleccions generals del 29 de novembre. Així ho ha assegurat el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis més afectats del Vallès Oriental. Prieto ha admès que la convocatòria electoral pot dificultar l'agilitat dels tràmits, però ha assegurat que no serà un obstacle. Mentrestant, l'Estat oferirà assessorament i ajuts per facilitar la recuperació dels municipis. I la defensa de Carles Puigdemont ha demanat al Tribunal Suprem que li apliqui la llei d'amnistia després que el Tribunal Constitucional hagi avalat la seva aplicació en el cas de l'exconsellera Dolors Bassa. L'escrit sosté que els arguments utilitzats pel Suprem per excloure Puigdemont de l'amnistia són els mateixos que el Constitucional ha considerat que no justifiquen aquesta exclusió. La defensa argumenta que si la interpretació no es podia sostenir en el cas de Bassa, encara menys es pot mantenir en el cas de Puigdemont, que no ha estat jutjat. I els bombers han fet 1.610 actuacions al medi natural entre el gener i el setembre, un 12,3% més que en el mateix període de l'any passat i la xifra més alta de la sèrie per aquests 9 mesos. Dos de cada tres serveis han estat rescats de muntanya amb 1.057 actuacions, mentre que les recerques de persones perdudes es mantenen estables amb 306 casos. I els Mossos han detingut a tres homes per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació dels Mossos i del sistema d'emergències mèdiques, l'home va acabar perdent la vida.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: ¿Qué horas son, mi corazón?
4: Hora 23.
5: Te lo dije bien
6: clarito. Permanece a la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
8: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
9: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
10: It's gonna be a lonely night.
11: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Fuck!
1: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
2: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
1: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
2: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: volen més ajustos, mentre que Espanya reclama preservar els fons de cohesió i la política agrària comuna. Els dirigents també abordaran l'encariment de l'energia i el desequilibri comercial amb la Xina. Demà, Pedro Sánchez haurà de respondre també a les crítiques per la gestió de l'arribada de migrants a Ceuta, especialment les del govern italià de Giorgia Meloni. Hi ha només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N. Ada Colau es mostra disposada a cedir el lideratge del Front Ampli si ha de servir per acostar Esquerra i Podem a la candidatura. Tot plegat mentre l'últim baròmetre del CIS, fet durant la crisi pel desnonament de la Mari Carmen, dona un avantatge de 12 punts al PSOE per davant del PP al Congrés. I precisament Esquerra s'ha refermat fa poca estona en la seva idea de no perdre les sigles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. Ha estat aquesta matinada en la tradicional marxa de torxes del partit al fossat de Santa Eulàlia en homenatge al president Lluís Companys en el 86è aniversari del seu afusellament. Així s'hi referia la secretària general dels Republicans, Elisenda Alemanya.
1: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu és el País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú.
0: I el govern espanyol treballa perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats pels aiguats de fa 10 dies abans de les eleccions generals del 29 de novembre. Així ho ha assegurat el delegat del govern a Catalunya, Carlos Prieto, després de reunir-se amb els alcaldes dels dos municipis més afectats del Vallès Oriental. I en aquest sentit, els Mossos d'Esquadra investiguen si l'aparició d'un cadàver d'un menor localitzat ahir a la tarda al mar davant la costa de Sitges correspon a en Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. La identitat encara no està confirmada i caldrà esperar les proves forenses. La troballa arriba després de 10 dies de recerca, durant els quals bombers, Mossos i voluntaris han rastrejat diversos punts de Granollers i la llera del riu Besòs. I els bombers han fet 1.610 actuacions al medi natural entre el gener i el setembre, un 12,3% més que en el mateix període de l'any passat i la xifra més alta de la sèrie per aquests 9 mesos.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Des de la regidoria de comerç de l'Ajuntament d'Abrera es posa en marxa una nova edició de la campanya Comprem a Abrera i tu, una iniciativa destinada a dinamitzar el comerç local i donar suport a la ciutadania amb descomptes directes en compres a establiments del municipi. L'objectiu de la campanya és donar suport al comerç d'Abrera mitjançant ajuts directes a la ciutadania vinculats al preu de productes i serveis que trobaran a diferents establiments comercials i de restauració del municipi. Maite Novell és la regidora de Promoció Econòmica i Comerç.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, conjuntament amb els comerços locals, iniciem la campanya Comprem Abrera i tu, amb l'objectiu de donar suport al comerç d'Abrera mitjançant ajuts a la ciutadania vinculats als preus de productes i serveis dels establiments adherits. En què consisteix la campanya? La ciutadania pot adquirir vals de descompte a través de la web compremabrera.monader.cat. Cada val té un cost de 6 euros i dona dret a fer una compra pel valor de 10 euros. Com a màxim, podem adquirir fins a 10 vals de descompte, amb cost de 60 euros i que permetrà comprar per un valor de 100 euros. Així doncs, Comprem Abrera i tu?
4: La campanya Comprem Abrera i tu d'enguany es desenvolupa en dues fases. Del dijous 15 al dijous 29 d'octubre, amb dos inclosos, les persones interessades poden adquirir vals de descompte a través del web compremabrera.monader.cat. Cada val té un cost de 6 euros i permet fer una compra per valor de 10 euros, amb un màxim de 10 vals per persona. D'aquesta manera, amb una despesa màxima de 60 euros, la ciutadania podrà gaudir de productes i serveis per valor de 100 euros. Posteriorment, del dilluns 2 al diumenge 22 de novembre, amb dos inclosos, serà el període per poder utilitzar els vals als comerços adherits. Els establiments adherits compten amb un distintiu identificatiu que els acredita com a participants a la campanya, que permet als clients reconèixer fàcilment on poden utilitzar els seus vals. N'hi ha dels sectors de l'alimentació, paraments a la llar, benestar personal i salut, esports, lleure i cultura, moda i complements, productes per al descans i restauració. Podeu consultar el llistat complet als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram, @abrerainfo.
3: Abrera Informació. Acció social.
2: Salut pública.
4: El 10 d'octubre es commemora el Dia de la Salut Mental i a Abrera, la Casa de Cultura, acollirà la xerrada Posar paraules al que sentim el dimecres 21 d'octubre. Aquesta commemoració, promoguda per la Federació Mundial de la Salut Mental, va néixer l'any 1992 per equiparar la salut mental amb la salut física. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta pel benestar emocional de la ciutadania i es compta amb un punt d'informació i assessorament en salut mental al municipi, dins l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament d'Abrera i l'Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord. L'objectiu del Dia Mundial de la Salut Mental és sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. El dimecres 21 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà la xerrada Posar paraules al que sentim, amb la participació de membres del grup amb experiència pròpia de l'Associació per la Salut Mental del Baix Nord, que oferirà experiències en primera persona sobre salut mental i acompanyament, compartint vivències i reflexions per contribuir a visibilitzar la salut mental i fomentar l'escolta i la comprensió. Recordem que cada tercer divendres de mes, en horari de 2:15 a 1, una treballadora de l'associació atén en un despatx del Servei d'Acció Social, realitzant acompanyament i atenent les demandes referents a salut mental que sorgeixin als habitants d'Abrera. Per accedir-hi cal demanar cita prèvia, contactant amb l'Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord al telèfon 93 774 3307 o al 676 711 150. També a través del correu electrònic associació@salutmentalbll.org. Per més informació, també podeu contactar amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera al carrer Major 3, de dilluns a divendres de 9 a 2 al matí i dimarts i dimecres de 4 a 7 a la tarda, trucant al 93 770 2911 o al correu electrònic serveissocials@abrera.cat. De la seva banda, l'Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord disposa d'un punt d'informació i assessorament a Olesa de Montserrat i un altre a Sant Andreu de la Barca, i també s'ofereix el mateix servei des de la seva seu central, ubicada a Martorell. Des de l'any 2022 s'ha ampliat el servei amb el punt d'informació i assessorament en salut mental a Abrera. Des de l'entitat ofereixen orientació i assessorament relacionat amb els trastorns mentals, acollida i valoració de la situació específica de cada cas, espais regulars de seguiment amb el professional de referència, informació i assessorament de la xarxa de recursos de salut mental, els serveis de l'entitat i els serveis comunitaris.
2: Abrera Informació. Animals de companyia.
4: Per una tinença responsable sense el teu animal de companyia. A motiu del Dia Internacional dels Animals, que es commemora el 4 d'octubre, des de l'Ajuntament d'Abrera recorda la importància de tenir els animals correctament censats. Durant els primers 20 dies d'aquest mes d'octubre, si censes el teu gos o gata a Abrera, t'emportaràs una ampolla d'aigua per a gossos de regal fins a exhaurir existències. El cens és gratuït i es pot fer telemàticament al web abrera.cat, i la recollida de l'ampolla s'ha de fer a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimarts i dimecres també de 2:15 a 5 a 7. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

M'agrada anar descalç amb les sabates a la mà. Les tardes que s'allarguen i que acaben en sopar. Parlar i passar l'estona amb un gin tònic a la mà. Quan ve la inspiració i és com que tot

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.

hispano y latino, ¿qué pasa? Con mi guerrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: M'encantaria que no hi hagués expectativa, que l'objectiu sigués tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Esquerra i Junts ha reivindicat el llegat del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 86 anys, en un homenatge al castell de Montjuïc, marcat per la proximitat de les eleccions generals també del 29 de novembre. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha defensat que la lluita pels drets socials i la defensa nacional han...

0: pot dificultar l'agilitat dels tràmits, però ha assegurat que no serà un obstacle. I, de fet, en aquest sentit, els Mossos d'Esquadra han trobat un cadàver surant al mar a la costa de Sitges. Al Garraf, segons els agents, el cos està en avançat estat de descomposició i això complica les tasques d'identificació del cos i no descarten que sigui d'un dels dos desapareguts durant els aiguats de fa dues setmanes. Podria ser o el menor de 12 anys de Granollers o bé el jove de Pineda de Mar. Tots dos van desaparèixer durant l'episodi de pluges intenses a principis d'octubre i els bombers encara els estan buscant. I fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat a l'alta velocitat després de l'incendi d'un comboi diumenge a Ricla, a Saragossa. És la previsió d'Adif que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via. N'ha parlat avui a la xarxa Joan Carles Salmerón, que és director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
1: Caldrà veure ara quin ha estat l'origen de l'incendi, si és de la catenària o del propi tren. Si és de la catenària, que és vies, seria responsabilitat de DIF que s'hagués incendiat aquest tren de Renfe. Si, en canvi, l'origen és una fallada mecànica del propi tren, el responsable serà Renfe.
0: I, de fet, avui continuen les afectacions i, a més, un robatori de cable entre l'Hospitalet de l'Infant i l'Ametlla provoca retards en els trens que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona. Pel que fa a la carretera, diversos accidents també compliquen la mobilitat. El més important avui és l'AP7 a Subirats, que deixa només un carril obert en sentit Tarragona i provoca fins a 10 quilòmetres de retencions, i s'estan realitzant també tasques de neteja i es recomana altres vies com la Nacional 340, la C32, la 2 o bé la C15. A banda, també hi ha un altre accident a l'AP7 a Garrigàs i un altre a la Nacional 2 a Fornells de la Selva.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Abrera celebrarà del dilluns 19 al dissabte 24 d'octubre una nova edició de la Setmana de Lactància Materna, impulsada des de la Fundació Sant Joan de Déu de Martorell i la col·laboració dels ajuntaments del Baix Llobregat Nord, amb xerrades, tallers i activitats gratuïtes adreçades a les famílies. L'objectiu principal de la commemoració de la Setmana de la Lactància Materna és promoure la importància de la lactància i brindar informació i suport a les mares i famílies en relació amb aquest tema tan rellevant per a la salut i el benestar dels més petits i petites. Esther Reales és la tècnica d'Igualtat i Feminisme a l'Ajuntament d'Abrera.
5: La Setmana de la Lactància Materna s'ha consolidat com una proposta per compartir coneixements, sensibilitzar la ciutadania i generar xarxa entre professionals i famílies, contribuint a una cultura que afavoreixi una lactància informada, respectada i acompanyada. Així doncs, al llarg de la setmana s'han programat xerrades, tallers i activitats gratuïtes adreçades a les famílies. El programa combina continguts relacionats amb la lactància materna amb altres aspectes vinculats a la cura, l'alimentació i el benestar dels nadons durant els primers mesos de vida, amb l'objectiu d'oferir informació rigorosa, resoldre dubtes i proporcionar eines útils en aquesta etapa.
4: La programació inclou propostes sobre alimentació saludable dels nadons, primers auxilis, joc en família, ball en porteig i contes per als més petits. Una de les novetats d'enguany és la posada en marxa d'Arrels, un nou grup d'acompanyament a la criança adreçat a famílies amb infants d'entre 1 i 3 anys. Les trobades d'aquest espai es faran els dilluns a la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, amb l'objectiu d'oferir a les famílies un espai per compartir experiències, resoldre dubtes i abordar els reptes de la criança. Esther Reales convida tothom a participar-hi d'aquestes activitats programades en el marc de la Setmana de la Lactància Materna de 2026.
5: Les convidem a poder participar de les diferents propostes perquè són molt variades, tenen opcions com són xerrades i tallers sobre temàtiques molt útils, que sempre generen interès per part de les famílies i que oferiran molt bon acompanyament i informació rigorosa de la mà de grans professionals, així com també propostes més lúdiques per gaudir amb els nostres infants a l'hora que fem xarxa entre famílies.
4: Algunes de les activitats programades requereixen d'inscripció prèvia. Les famílies interessades podeu consultar tots els detalls als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
3: Abrera Informació, Protecció Civil.
4: El proper dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí tindrà lloc una prova de sirenes de risc químic i sonaran les dues sirenes ubicades a Abrera, al nucli urbà del Parc de l'Església i al barri de les Carpes, respectivament. En el marc dels plans de protecció civil per a emergències químiques de Catalunya, es continuen realitzant les proves de sirenes de risc químic que permeten comprovar el seu correcte funcionament, familiaritzar la població amb el so de la sirena i recordar que el confinament és la mesura d'autoprotecció en cas d'accident químic. A Abrera i a la resta de municipis inclosos en els sectors químics del Baix Llobregat, Barcelonès i Vallès Occidental, les sirenes s'activaran el proper dilluns i 9 d'octubre a les 10 del matí. A més de sentir la sirena, la població també rebrà una alerta al mòbil. A Abrera tenim instal·lades dues sirenes de risc químic ubicades al nucli urbà, al Parc de l'Església i al barri de les Carpes. A les 10 del

0: A partir del dilluns 19 d'octubre sonaran tres senyals d'un minut de durada, separats per silencis de 5 segons, que indicaran l'inici de la prova. 10 minuts més tard, a les 10:10, un senyal continu de 30 segons de durada marcarà el final. A més de sentir la sirena, la població, com deien, també rebrà una alerta al mòbil. Si ets dins d'un edifici, potser no sentiràs el so de les sirenes, ja que estan pensades per avisar les persones que són a l'exterior. Les mesures d'autoprotecció que caldria adoptar en cas d'una emergència real per risc químic són aquestes. Tancat a casa o a l'edifici més proper. És preferible que et tanquis a les habitacions més interiors. Aturar els sistemes de climatització. No vagis a buscar els infants a l'escola. Informa't a través de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació. I no sortis fins que no comuniquin les autoritats o fins que no sentis el senyal de final d'alerta. En una situació d'emergència, si necessites ajut, has de trucar al 112 i també pots contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Obrera, la informació més propera.
2: Paqui un palacio si no te tengo en mi cama. El oro pierde su color, ya nada tiene su valor. Tengo de todo, pero sin ti no tengo nada.

0: te compré. Aroma Baby, mi amor.
1: No pots viure sense Ràdio Abrera? Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment. I si ho prefereixes, estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: A Brera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
3: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Brera, escolta A Brera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radiobrera.cat.
2: A Brera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Brera sí que hi ha res.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Ulls de vampir, de zombi o de gat. Aquest Halloween transforma la teva mirada, però cuida els teus ulls.
3: Les lentilles de fantasia, encara que no tinguin graduació, necessiten una adaptació professional. Un mal ús pot provocar lesions i infeccions. Compra-les sempre en una òptica.
2: A Jiménez Lirio comprovem quines són les més adequades per tu. T'expliquem com utilitzar-les correctament i també les tenim graduades.
3: Jiménez Lirio, òptics i audioprotesistes a Abrera, Olesa i Esparreguera. Aquest Halloween, que l'ensurt el faci la teva disfressa, no els teus ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: I love it.
7: And the music and the drugs and the drinks are gone. I just want to get drunk here.
8: That's crazy.

0: platja.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Esquerra i Junts han reivindicat el llegat del president Lluís Companys, afusellat pel franquisme fa 86 anys en un homenatge al castell de Montjuïc, marcat per la proximitat també de les eleccions generals del 29 de novembre. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha defensat que la lluita dels drets socials i la defensa nacional han d'anar del braç i ha acusat Pedro Sánchez de convocar eleccions per oportunisme polític. Per la seva banda, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reivindicat el compromís més de posar Catalunya per davant dels ingressos electorals i ha criticat l'acord de col·laboració entre Esquerra i Podem. Tots dos dirigents també han alertat de l'auge de l'extrema dreta i han apel·lat a la memòria de Companys per defensar les llibertats democràtiques. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys, desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Illa ho ha anunciat precisament durant l'ofrena a Lluís Companys, coincidint, com dèiem, amb aquest 86è aniversari del seu afusellament. Ha traslladat.

0: Les mortes enguany a les carreteres, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda d'aquestes afectacions, hi ha un altre accident a la C25 a Espinelves que dificulta la circulació i un altre a la C32 a Arenys de Mar. I els bombers han fet 1.610 actuacions al medi natural entre el gener i el setembre, un 12,3% més que en el mateix període de l'any passat i la xifra més alta de la sèrie per aquests 9 mesos. Dos de cada tres serveis han estat rescats de muntanya amb 1.057 actuacions, mentre que les recerques de persones perdudes es mantenen estables amb 306 casos. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre, quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. En arribar-hi, els agents van trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació dels Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Aquest diumenge 18 d'octubre, la Sala Municipal d'Abrera acollirà l'espectacle familiar de Titelles Bruixanteris, una activitat gratuïta adreçada a famílies amb infants a partir de 5 anys, en marc de la commemoració del Dia Internacional de la Nena. Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de les regidories d'Igualtat i Infància, s'ofereix aquesta proposta cultural i familiar que convida a reflexionar sobre la convivència entre la tradició i la modernitat. L'espectacle Bruixanteris tindrà lloc aquest diumenge 18 d'octubre de 12 a 1 a la Sala Municipal d'Abrera. L'activitat és gratuïta i està adreçada de famílies amb infants a partir de 5 anys. La història explica com una bruixa cria una nena òrfana i li transmet la saviesa dels antics coneixements. Quan la nena creix i queda captivada pel món digital, les seves diferències les portaran a un conflicte inesperat. Només la mort que les uneix les ajudarà a retrobar-se i a descobrir que la tradició i la modernitat poden conviure de la mà. L'espectacle és gratuït i per assistir-hi cal reservar l'entrada a través del web abrera.cat. L'any 2011, l'Assemblea General de les Nacions Unides va establir l'11 d'octubre com el Dia Internacional de la Nena, amb l'objectiu de crear consciència de la situació de les nenes arreu del món i reivindicar els seus drets. Arreu s'organitzen actes per donar i conèixer la doble discriminació que pateixen milions de nenes de tot el món per motius de gènere i edat. Des de l'any 2018, des de l'Ajuntament d'Abrera es programa alguna activitat específica per poder commemorar i visibilitzar aquesta diada. Abrera es suma a mostrar el desig perquè totes les nenes puguin créixer i viure lliures de limitacions o violències, per així poder desenvolupar tot el seu potencial i el dret a una vida en igualtat d'oportunitats.
2: Abrera Informació. Salut.
3: Aquesta setmana ha arrencat la segona fase de la campanya de vacunació de tardor, que inclou la immunització contra la grip i la Covid-19, impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d'ambdues infeccions i també reduir la transmissió a l'entorn, especialment quan es conviu o es treballa amb persones de risc. Des de l'Ajuntament d'Abrera es treballa conjuntament amb el Centre d'Atenció Primària d'Abrera, per tal que pugui atendre de la manera més eficient i segura els veïns i veïnes. La campanya de vacunació de la tardor es desenvolupa de manera conjunta per la grip i la Covid-19 i s'ha iniciat amb una primera fase destinada als col·lectius més vulnerables. En aquesta primera etapa es prioritza la vacunació de residents a residències de gent gran i centres d'atenció de la discapacitat, persones de 80 anys o més, persones que reben atenció domiciliària o presenten un alt risc de complicacions, professionals sanitaris i sociosanitaris, infants d'entre 6 i 59 mesos, fins als 4 anys inclosos. A partir del dimarts 13 d'octubre, la vacunació s'obre progressivament a la resta de col·lectius per als quals està recomanada. Persones de 60 anys o més, persones menors de 60 anys amb factors de risc, com ara obesitat o altres patologies que poden incrementar les complicacions, professionals de l'àmbit educatiu, personal dels serveis essencials i persones que treballen en explotacions ramaderes. Més endavant, la campanya s'obrirà a tota la població que es vulgui vacunar. Des del cap d'Abrera recorda que la vacunació continua sent la mesura més eficaç per prevenir les formes greus de la grip i la Covid-19. Per concertar visita, podeu adreçar-vos presencialment a les instal·lacions del CAP d'Abrera al carrer Manresa 9 o al servei de pediatria situat al centre polivalent del Rabato, trucant al telèfon 93 326 8901 per als adults o al de pediatria al 93 001 2340 o a través de l'aplicació La meva salut.
2: Abrera Informació, entitats, salut.
3: El 19 d'octubre és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, una jornada per sensibilitzar sobre el tipus de càncer més freqüent en dones. L'Ajuntament l'Ajuntament d'Abrera es fa ressò de la commemoració i agraeixen a les persones voluntàries de la Junta Local d'Abrera, de l'Associació Espanyola contra el Càncer, la gran tasca solidària que realitza durant tot l'any per recaptar fons per a la investigació. I la façana de l'Ajuntament i el castell de Voltrera d'Abrera s'il·luminaran de color rosa per a la commemoració. Com cada any, Abrera acollirà aquest diumenge 18 d'octubre, d'11 a 2 quarts de 2, una nova jornada solidària organitzada per la Junta Local d'Abrera, de l'Associació Espanyola contra el Càncer i l'Associació Vikingos dels 600 del Baix Llobregat, amb la col·laboració de l'Ajuntament. A motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama es durà a terme el tradicional viatge solidari en el marc de la 24a trobada de cotxes clàssics. El donatiu és d'un euro i també hi haurà venda de merchandatge. Tota la recaptació es destinarà a la lluita contra el càncer de mama. Maribel Vargas és la presidenta de la Junta Local d'Abrera.
1: Des de la seu local d'Abrera de l'Associació Espanyola contra el Càncer, us convidem aquest diumenge, dia 18, de 10 a 2, a fer un viatge solidari. Sé que la majoria de vosaltres ja sabeu com funciona això. Per un euro pots triar un cotxe clàssic dels Vikingos dels 600 i donar un passeig per Abrera. Us volem convidar des d'aquí, des de Ràdio Abrera, a tots els oients d'Abrera i de la comarca. Us esperem a tots.
3: L'objectiu de la commemoració del Dia Mundial del Càncer de Mama és conscienciar la població de la importància del diagnòstic precoç del càncer de mama per guanyar la lluita contra aquesta malaltia, que esdevé el tumor més freqüent en dones arreu del món. La detecció precoç permet detectar el càncer de mama en una etapa molt inicial, quan encara no produeix molèsties i la possibilitat de curació és més alta. Per això, des del Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera i d'acord amb les recomanacions de diversos organismes internacionals, es recomana a les dones d'entre 50 i 69 anys dur a terme una mamografia cada dos anys.
2: Abrera Informació. Entitats. Cultura.
3: Des d'Òmnium Cultural a Abrera, juntament amb el Consorci per la Normalització Lingüística d'Abrera i la Figaflor, llibreria, espai cultural i creatiu, aquest curs es reprèn la proposta de pràctica del català Xerrem, que té l'objectiu de potenciar la cohesió social al municipi, facilitant sobretot l'aprenentatge de la llengua catalana a totes les persones que desitgin començar a aprendre-la. Les activitats, que es donaran a terme cada trimestre, aniran variant segons el nivell que vagin adquirint les persones que assisteixin a les activitats, i es desenvoluparà els divendres d'11 a 12. Per a més informació podeu contactar amb la Figaflor Llibreria Espai Cultural a la plaça de Rafael Casanova 3 a través del WhatsApp 681-06-4041 o al perfil d'Instagram lafigaflor.llibreria.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
4: i tota la informació.
2: Ràdio Abrera.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
1: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
1: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
4: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
4: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Peus a

0: directe a Ràdio Brera.
1: Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: En Obramat celebramos 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
6: Però on ho veus, tot això?
5: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
6: No.
5: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
6: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
7: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
8: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
9: I escoltar-te tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reivindica la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, ella ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor.
3: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per ell, naturalment, i per als seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya. Moltíssimes gràcies i que tinguin bon dia.
2: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar al telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto mentre que el conductor

0: trobar la víctima ferida, probablement per arma blanca. Malgrat les maniobres de reanimació de Mossos i del SEM, l'home va acabar perdent la vida. Els tres sospitosos van ser detinguts aquell mateix dia al migdia i la investigació continua oberta i sota secret d'actuacions. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera informa que el període d'exposició pública del cens electoral amb motiu de les eleccions generals, que se celebraran el diumenge 29 de novembre de 2026, serà del 12 al 19 d'octubre. Atès que el 12 d'octubre és festiu, els veïns i veïnes del municipi que ho desitgin poden consultar les llistes provisionals del cens electoral del dimarts 13 d'octubre al dilluns 19 d'octubre, amb dos inclosos. Per realitzar la comprovació i presentar reclamacions si s'escau durant aquest termini, cal personar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament d'Abrera a la plaça de la Constitució 1, en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimarts i dimecres de 4:45 a 7, i presentar el document nacional d'identitat, el passaport o el permís de conduir. D'altra banda, ja es pot sol·licitar el vot per correu per a les eleccions generals del diumenge 29 de novembre. La petició es pot fer fins al dijous 19 de novembre inclòs, tant per internet com presencialment al web o qualsevol oficina de Correos Espanya. Per fer el tràmit en línia, cal acreditar la identitat mitjançant signatura electrònica. Dilluns 9 de novembre començarà l'enviament de la documentació als electors i electores i dimecres 25 de novembre serà l'últim dia per dipositar el vot per correu. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Abrera Informació. Activitats.
3: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades pels propers dies a Abrera. Dissabte 17 d'octubre, com cada cap de setmana, té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat, al barri de Can Vilalba, que es poden visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. I també podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. A l'espai artístic Pere Torres d'Abrera es pot veure l'exposició Veus invisibles, mares solteres i infància abandonada al Marroc. La mostra es podrà visitar fins al 24 d'octubre, els dissabtes de 10 a 1. El Molki Tour Catalunya fa parada a Abrera aquest dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2:15. Durant el cap de setmana es realitzarà l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluc, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí, amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades.
2: Abrera Informació. Activitats.
3: Diumenge 18 d'octubre, coincidint amb la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, d'11 a 2:15 es farà una nova jornada solidària organitzada per la Junta Local d'Abrera de l'Associació Espanyola contra el Càncer i l'Associació Vikingos dels 600 del Baix Llobregat, amb la 24a trobada de cotxes i motos clàssics i una nova edició del viatge solidari a l'entorn de la plaça de Pau Casals. Es podrà fer una passejada en un dels vehicles per 1 euro per persona i hi haurà venda de marxandatge. Tota la recaptació es destinarà a la lluita contra el càncer de mama. A la plaça de la Constitució, de 12:15 a 1, l'Associació d'Escacs d'Abrera organitza partides simultànies obertes a tothom amb la participació del mestre de la Federació d'Escacs, Javier García. En cas de pluja, l'activitat es realitzarà a l'Hotel d'Entitats. També diumenge 18 d'octubre, la Sala Municipal d'Abrera acollirà l'espectacle familiar de titelles Bruixanteris, una activitat gratuïta adreçada a famílies amb infants a partir de 5 anys en el marc de la commemoració del Dia Internacional de la Nena. L'entrada és gratuïta, però cal inscripció a través del web abrera.cat. De 12 a 2 es fa un vermut amb son de cajón al parc de l'estació amb servei de food truck. Com cada cap de setmana, diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al casal de la Gent Gran d'Abrera. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros.
2: Abrera Informació. Activitats.
3: Abrera se suma un any més a la Setmana de la Lactància Materna amb xerrades, tallers i activitats gratuïtes que tindran lloc del dilluns 19 al dissabte 24 d'octubre. Cal inscripció prèvia. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo. Aquest dilluns 19 d'octubre té lloc una nova prova de risc químic i sonaran les dues sirenes ubicades a Abrera, al nucli urbà, al parc de l'Església i al barri de les Carpes, respectivament. A les 10 sonaran tres senyals d'un minut de durada separats per silencis de 5 segons que indicaran l'inici de la prova. I a les 10 i 10, un senyal continu de 30 segons de durada marcarà el final. La població també rebrà una alerta al mòbil. Dimarts 20 d'octubre és el darrer dia per presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament d'Abrera. Trobareu tota la informació i l'enllaç d'inscripció al web municipal abrera.cat. Dimecres 21 d'octubre tindrà lloc una jornada de portes obertes del nou

0: cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027 dirigit a persones de 60 anys o més. L'activitat es farà de 10 a 2 i el punt de trobada és el camp de futbol municipal. Les inscripcions s'han de fer al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera. També dimecres, dia 21, i en el marc de la commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà la xerrada Posar paraules al que sentim, amb la participació de membres del grup amb experiència pròpia de l'Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera de 2026, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Millán Salcedo per un tamelón. Al web abrera.cat es poden comprar les entrades per a la representació teatral de l'obra Vienes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda a la sala municipal. Ja està en marxa la campanya Comprem a Abrera i tu, del dijous 15 al dijous 29 d'octubre, amb dos inclosos. Es poden adquirir vals descompte a través del web compremaabrera.moneder.cat, i del dilluns 2 al diumenge 22 de novembre, amb dos inclosos, serà el període per utilitzar els vals dels comerços adherits. Podeu consultar el llistat complet als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @abrerainfo. I recordem que podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu. Per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
8: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Ulls de vampir, de zombi o de gat. Aquest Halloween transforma la teva mirada, però cuida els teus ulls.
3: Les lentilles de fantasia, encara que no tinguin graduació, necessiten una adaptació professional. Un mal ús pot provocar lesions i infeccions. Compra-les sempre en una òptica.
2: A Jiménez Lirio comprovem quines són les més adequades per tu. T'expliquem com utilitzar-les correctament i també les tenim graduades.
3: Jiménez Lirio. Òptics i audioprotesistes a Abrera, Olesa i Esparreguera. Aquest Halloween, que l'ensurt el faci la teva disfressa, no els teus ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: sempre t'ho
1: jo. Jo trio Ràdio Brera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tria-la.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I en el mateix acte, Illa ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor.
3: Permetin-me també aprofitar que em dirigeixo a tots vostès per expressar les meves condolències a la família d'aquest noi que va desaparèixer en els aiguats darrers a Granollers, Rami, i fins s'ha trobat el seu cos, i vull expressar, aprofitar aquest moment també per tenir un record per la seva, per ell naturalment, i per els seus familiars i amics, i expressar les meves condolències en nom propi i en nom del govern de Catalunya.
2: La troballa es va produir ahir a la tarda quan un pescador va alertar al telèfon d'emergència 112 després de veure un cos surant al mar entre Sitges i Castelldefels a l'altura del port de Ginesta. I també en política, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP té majoria absoluta. Les formacions tenen fins divendres per comunicar les coalicions electorals. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta a l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes, 41 de les quals circulaven en motocicleta. A banda, també hi ha un altre accident, en aquests moments a la C25 Espinelves, que en dificulta la circulació.

0: Comerç d'Abrera mitjançant ajuts directes a la ciutadania vinculats al preu de productes i serveis que trobaran a diferents establiments comercials i de restauració del municipi. Maite Novell és la regidora de Promoció Econòmica i Comerç.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera, conjuntament amb els comerços locals, iniciem la campanya Comprem Abrera i tu, amb l'objectiu de donar suport al comerç d'Abrera mitjançant ajuts a la ciutadania vinculats als preus de productes i serveis dels establiments adherits. En què consisteix la campanya? La ciutadania pot adquirir vals de descompte a través de la web compremabrera.monader.cat. Cada val té un cost de 6 euros i dona dret a fer una compra pel valor de 10 euros. Com a màxim, podem adquirir fins a 10 vals de descompte, amb cost de 60 euros i que permetrà comprar per un valor de 100 euros. Així doncs, Comprem Abrera i tu?
0: La campanya Comprem Abrera i tu d'enguany es desenvolupa en dues fases. Del dijous 15 al dijous 29 d'octubre, amb dos inclosos, les persones interessades poden adquirir vals de descompte a través del web compremabrera.monede.cat. Cada val té un cost de 6 euros i permet fer una compra per valor de 10 euros, amb un màxim de 10 vals per persona. D'aquesta manera, amb una despesa màxima de 60 euros, la ciutadania podrà gaudir de productes i serveis per valor de 100 euros. Posteriorment, del dilluns 2 al diumenge 22 de novembre, amb dos inclosos, serà el període per poder utilitzar els vals als comerços adherits. Els establiments adherits compten amb un distintiu identificatiu que els acredita com a participants a la campanya, que permet als clients reconèixer fàcilment on poden utilitzar els seus vals. N'hi ha dels sectors de l'alimentació, paraments de la llar, benestar personal i salut, esports, lleure i cultura, moda i complements, productes per al descans i restauració. Podeu consultar el llistat complet als webs abrera.cat i radioabrera.cat i el perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Abrera Informació. Acció Social.
3: Salut Pública.
0: El 10 d'octubre es commemora el Dia de la Salut Mental i a Abrera, la Casa de Cultura, acollirà la xerrada Posar Paraules al que sentim el dimecres 21 d'octubre. Aquesta commemoració, promoguda per la Federació Mundial de la Salut Mental, va néixer l'any 1992 per equiparar la salut mental amb la salut física. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta pel benestar emocional de la ciutadania i es compta amb un punt d'informació i assessorament en salut mental al municipi, dins l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament d'Abrera i l'Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord. L'objectiu del Dia Mundial de la Salut Mental és sensibilitzar la societat sobre els trastorns mentals, lluitar contra l'estigmatització que pateixen les persones afectades i impulsar iniciatives que millorin l'atenció. El dimecres 21 d'octubre, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà la xerrada Posar Paraules al que sentim, amb la participació de membres del grup amb experiència pròpia de l'Associació per la Salut Mental del Baix Nord, que oferirà experiències en primera persona sobre salut mental i acompanyament, compartint vivències i reflexions per contribuir a visibilitzar la salut mental i fomentar l'escolta i la comprensió. Recordem que cada tercer divendres de mes, en horari de 2:15 a 1, una treballadora de l'associació atén en un despatx del Servei d'Acció Social, realitzant acompanyament i atenent les demandes referents a salut mental que sorgeixin als habitants d'Abrera. Per accedir-hi cal demanar cita prèvia, contactant amb l'Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord al telèfon 93 774 3307 o al 676 711 150. També a través del correu electrònic associació@salutmentalbll.org. Per més informació, també podeu contactar amb el Servei d'Acció Social de l'Ajuntament d'Abrera al carrer Major 3, de dilluns a divendres de 9 a 2 al matí i dimarts i dimecres de 4 a 7 a la tarda, tocant al 93 770 2911 o al correu electrònic serveissocials@abrera.cat. De la seva banda, l'Associació per la Salut Mental del Baix Llobregat Nord disposa d'un punt d'informació i assessorament a Olesa de Montserrat i un altre a Sant Andreu de la Barca, i també s'ofereix el mateix servei des de la seva seu central, ubicada a Martorell. Des de l'any 2022 s'ha ampliat el servei amb el punt d'informació i assessorament en salut mental a Abrera. Des de l'entitat ofereixen orientació i assessorament relacionat amb els trastorns mentals, acollida i valoració de la situació específica de cada cas, espais regulars de seguiment amb el professional de referència, informació i assessorament de la xarxa de recursos de salut mental, els serveis de l'entitat i els serveis comunitaris.
3: Abrera Informació. Animals de companyia.
0: Per una tinença responsable sense el teu animal de companyia. A motiu del Dia Internacional dels Animals, que es commemora el 4 d'octubre, des de l'Ajuntament d'Abrera recorda la importància de tenir els animals correctament censats. Durant els primers 20 dies d'aquest mes d'octubre, si censes el teu gos o gata a Abrera, t'emportaràs una ampolla d'aigua per a gossos de regal fins a exhaurir existències. El cens és gratuït i es pot fer telemàticament al web abrera.cat, i la recollida de l'ampolla s'ha de fer a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimarts i dimecres també de 2:15 a 5 a 7. Trobaré tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Serveis informatius.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Ell ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat, defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistiat una trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. I, de fet, en el mateix acte, Illa ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el del Rami, el nen de 12 anys, desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre i ha traslladat el condol del govern a la família i els amics del menor. Escoltem ara Alba Barnosell, que és l'alcaldessa de Granollers.
2: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí i des de tot el consistori traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
1: L'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol oficial i la plaça de la Porxada ha acollit també un minut de silenci aquest migdia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP té majoria absoluta. Les formacions, recordem, tenen fins demà per comunicar les coalicions electorals. I una dona morta aquest matí en un accident de trànsit entre un camió i una motocicleta en l'AP7 a l'altura de Garrigàs, a l'Alt Empordà. La víctima viatjava com a passatgera de la moto, mentre que el conductor ha resultat ferit greu i ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí i ha obligat a tallar inicialment l'autopista en sentit nord. Amb aquesta víctima ja són 101 les persones mortes en guany a les carreteres catalanes, 41 de les quals circulaven en motocicleta. I una vintena de persones s'han concentrat aquest matí a l'estació de Portbou, a l'Alt Empordà, i una trentena més ho han fet a la banda de la Catalunya del Nord, a Cervera de la Merenda, contra el tancament dels centres ferroviaris dels dos municipis. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un altre home al barri de Roquetes, a Barcelona, la matinada del 12 d'octubre.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Abrera celebrarà del dilluns 19 al dissabte 24 d'octubre una nova edició de la Setmana de Lactància Materna, impulsada des de la Fundació Sant Joan de Déu de Martorell i la col·laboració dels ajuntaments del Baix Llobregat Nord, amb xerrades, tallers i activitats gratuïtes adreçades a les famílies. L'objectiu principal de la commemoració de la Setmana de la Lactància

0: aspectes vinculats a la cura, l'alimentació i el benestar dels nadons durant els primers mesos de vida, amb l'objectiu d'oferir informació rigorosa, resoldre dubtes i proporcionar eines útils en aquesta etapa.
1: La programació inclou propostes sobre alimentació saludable dels nadons, primers auxilis, joc en família, ball en porteig i contes per als més petits. Una de les novetats d'enguany és la posada en marxa d'Arrels, un nou grup d'acompanyament a la criança adreçat a famílies amb infants d'entre 1 i 3 anys. Les trobades d'aquest espai es faran els dilluns a la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit, amb l'objectiu d'oferir a les famílies un espai per compartir experiències, resoldre dubtes i abordar els reptes de la criança. Esther Reales convida tothom a participar-hi d'aquestes activitats programades en el marc de la Setmana de la Lactància Materna de 2026.
0: Les convidem a poder participar de les diferents propostes perquè són molt variades, tenen opcions com són xerrades i tallers sobre temàtiques molt útils, que sempre generen interès per part de les famílies i que oferiran molt bon acompanyament i informació rigorosa de la mà de grans professionals, així com també propostes més lúdiques per gaudir amb els nostres infants a l'hora que fem xarxa entre famílies.
1: Algunes de les activitats programades requereixen d'inscripció prèvia. Les famílies interessades podeu consultar tots els detalls als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
2: Abrera Informació, Protecció Civil.
1: El proper dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí tindrà lloc una prova de sirenes de risc químic i sonaran les dues sirenes ubicades a Abrera, al nucli urbà del Parc de l'Església i al barri de les Carpes, respectivament. En el marc dels plans de protecció civil per emergències químiques de Catalunya, es continuen realitzant les proves de sirenes de risc químic que permeten comprovar el seu correcte funcionament, familiaritzar la població amb el so de la sirena i recordar que el confinament és la mesura d'autoprotecció en cas d'accident químic. A Abrera i a la resta de municipis inclosos en els sectors químics del Baix Llobregat, Barcelonès i Vallès Occidental, les sirenes s'activaran el proper dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí. A més de sentir la sirena, la població també rebrà una alerta al mòbil. A Abrera tenim instal·lades dues sirenes de risc químic ubicades al nucli urbà, al Parc de l'Església i al barri de les Carpes. A les 10 del matí del dilluns 19 d'octubre sonaran tres senyals d'un minut de durada, separats per silencis de 5 segons, que indicaran l'inici de la prova. 10 minuts més tard, a les 10:10, un senyal continu de 30 segons de durada marcarà el final. A més de sentir la sirena, la població, com deien, també rebrà una alerta al mòbil. Si ets dins d'un edifici, potser no sentiràs el so de les sirenes, ja que estan pensades per avisar les persones que són a l'exterior. Les mesures d'autoprotecció que caldria adoptar en cas d'una emergència real per risc químic són aquestes. Tanca't a casa o a l'edifici més proper. És preferible que et tanquis a les habitacions més interiors. Atura els sistemes de climatització. No vagis a buscar els infants a l'escola. Informa't a través de la xarxes socials i dels mitjans de comunicació i no sortis fins que no ho comuniquin les autoritats o fins que no sentis el senyal de final d'alerta. En una situació d'emergència, si necessites ajut, has de trucar al 112 i també pots contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio. Ràdio Abrera.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
2: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
4: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
9: Un, dos, tres.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Ulls de vampir, de zombi o de gat. Aquest Halloween transforma la teva mirada, però cuida els teus ulls.
3: Les lentilles de fantasia, encara que no tinguin graduació, necessiten una adaptació professional. Un mal ús pot provocar lesions i infeccions. Compra-les sempre en una òptica.
2: A Jiménez Lirio comprovem quines són les més adequades per tu. T'expliquem com utilitzar-les correctament i també les tenim graduades.
3: Jiménez Lirio, òptics i audioprotesistes a Abrera, Olesa i Esparreguera. Aquest Halloween, que l'ensurt el faci la teva disfressa, no els teus ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera. Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radioabrera.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les dues, us parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat la figura de Lluís Companys durant l'ofrena floral a la seva tomba al cementiri de Montjuïc, coincidint amb el 86è aniversari del seu afusellament. Illa ha fet una crida a recordar els errors del passat per evitar que repeteixin i ha destacat que Companys en va ser una de les víctimes. També ha demanat afrontar el futur amb esperança i responsabilitat defensant els valors democràtics, els drets i les llibertats davant l'autoritarisme. D'altra banda, el president ha celebrat que el Tribunal de Comptes hagi amnistat la trentena d'encausats per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. En el mateix acte, Illa ha confirmat que el cos trobat al mar davant de Sitges és el de Rami, el nen de 12 anys desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre, i ha traslladat el condol del govern a la família i als amics del menor. Alba Barnusell és l'alcaldessa de Granollers.
2: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
1: L'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol i la plaça de la Porxada ha acollit un minut de silenci aquest migdia. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que el PSOE manté oberta la possibilitat de presentar-se al Senat en coalició amb altres forces d'esquerres a les eleccions generals del 29 de novembre. Sánchez ha explicat que els socialistes volen obtenir la majoria tant al Congrés com al Senat, on actualment el PP hi té majoria absoluta. Les formacions tenen fins divendres per comunicar les coalicions electorals. I les plataformes d'usuaris del tren i del transport públic de Catalunya se sumaran a la vaga general de l'11 de novembre per reclamar una mobilitat digna. Les entitats defensen que drets bàsics com l'habitatge i el treball no es poden garantir sense un transport públic de qualitat. Des de la plataforma Trens Dignes denuncien que les Terres de l'Ebre i el Priorat fa massa anys que pateixen mancances en el servei ferroviari. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 21, 23 i 32 anys per la presumpta relació amb la mort violenta d'un home al barri de Roquetes, a Barcelona. Els fets van passar la matinada del 12 d'octubre quan la policia va rebre l'avís d'una agressió grupal al carrer Romaní. Els tres sospitosos van ser detinguts aquell mateix dilluns al migdia. La investigació continua oberta i sota secret d'actuacions. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. Aquest diumenge 18 d'octubre, la Sala Municipal d'Abrera acollirà l'espectacle familiar de Titelles Bruixanteris, una activitat gratuïta adreçada a famílies amb infants a partir de 5 anys en el marc de la commemoració del Dia Internacional de la Nena. Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de les regidories d'Igualtat i Infància, s'ofereix aquesta proposta cultural i familiar que convida a reflexionar sobre la convivència entre la tradició i la modernitat. L'espectacle Bruixanteris tindrà lloc aquest diumenge 18 d'octubre de 12 a 1 a la Sala Municipal d'Abrera. L'activitat és gratuïta i està adreçada a famílies amb infants a partir de 5 anys. La història explica com una bruixa cria una nena òrfana i li transmet la saviesa dels antics coneixements. Quan la nena creix i queda captivada pel món digital, les seves diferències les portaran a un conflicte inesperat. Només la mort que les uneix les ajudarà a retrobar-se i a descobrir que la tradició i la modernitat poden conviure de la mà. L'espectacle és gratuït i per assistir-hi cal reservar l'entrada a través del web abrera.cat. L'any 2011, l'Assemblea General de les Nacions Unides va estar

0: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d'ambdues infeccions i també reduir la transmissió a l'entorn, especialment quan es conviu o es treballa amb persones de risc. Des de l'Ajuntament d'Abrera es treballa conjuntament amb el Centre d'Atenció Primària d'Abrera per tal que pugui atendre de la manera més eficient i segura els veïns i veïnes. La campanya de vacunació de la tardor es desenvolupa de manera conjunta per la grip i la Covid-19 i s'ha iniciat amb una primera fase destinada als col·lectius més vulnerables. En aquesta primera etapa es prioritza la vacunació de residents a residències de gent gran i centres d'atenció de la discapacitat, persones de 80 anys o més, persones que reben atenció domiciliària o presenten un alt risc de complicacions, professionals sanitaris i sociosanitaris, infants d'entre 6 i 59 mesos, fins als 4 anys inclosos. A partir del dimarts 13 d'octubre, la vacunació s'obre progressivament a la resta de col·lectius per als quals està recomanada. Persones de 60 anys o més, persones menors de 60 anys amb factors de risc, com ara obesitat o altres patologies que poden incrementar les complicacions, professionals de l'àmbit educatiu, personal dels serveis essencials i persones que treballen en explotacions ramaderes. Més endavant, la campanya s'obrirà a tota la població que es vulgui vacunar. Des del cap d'Abrera recorda que la vacunació continua sent la mesura més eficaç per prevenir les formes greus de la grip i la Covid-19. Per concertar visita, podeu adreçar-vos presencialment a les instal·lacions del cap d'Abrera al carrer Manresa 9 o al servei de pediatria situat al centre polivalent del Rabato, trucant al telèfon 93 326 8901 per als adults o al de pediatria al 93 001 2340 o a través de l'aplicació La meva salut.
1: Abrera Informació, entitats, salut.
0: El 19 d'octubre és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, una jornada per sensibilitzar sobre el tipus de càncer més freqüent en dones. L'Ajuntament d'Abrera es fa ressò de la commemoració i agraeixen a les persones voluntàries de la Junta Local d'Abrera, de l'Associació Espanyola contra el Càncer, la gran tasca solidària que realitza durant tot l'any per recaptar fons per a la investigació, i la façana de l'Ajuntament i el castell de Voltrera d'Abrera s'il·luminaran de color rosa per a la commemoració. Com cada any, Abrera acollirà aquest diumenge 18 d'octubre, d'11 a 2:15, una nova jornada solidària organitzada per la Junta Local d'Abrera, de l'Associació Espanyola contra el Càncer i l'Associació Vikingos dels 600 del Baix Llobregat, amb la col·laboració de l'Ajuntament. A motiu del Dia Mundial del Càncer de Mama, es durà a terme el tradicional viatge solidari en el marc de la 24a trobada de cotxes clàssics. El donatiu és d'un euro i també hi haurà venda de merchandatge. Tota la recaptació es destinarà a la lluita contra el càncer de mama. Maribel Vargas és la presidenta de la Junta Local d'Abrera.
2: Des de la seu local d'Abrera de l'Associació Espanyola contra el Càncer, us convidem aquest diumenge, dia 18, de 10 a 2, a fer un viatge solidari. Sé que la majoria de vosaltres ja sabeu com funciona això. Per un euro pots triar un cotxe clàssic dels Vikingos dels 600 i donar un passeig per Abrera. Us volem convidar des d'aquí, des de Ràdio Abrera, a tots els oients d'Abrera i de la comarca. Us esperem a tots.
0: L'objectiu de la commemoració del Dia Mundial del Càncer de Mama és conscienciar la població de la importància del diagnòstic precoç del càncer de mama per guanyar la lluita contra aquesta malaltia, que esdevé el tumor més freqüent en dones arreu del món. La detecció precoç permet detectar el càncer de mama en una etapa molt inicial, quan encara no produeix molèsties i la possibilitat de curació és més alta. Per això, des del Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera i d'acord amb les recomanacions de diversos organismes internacionals, es recomana a les dones d'entre 50 i 69 anys dur a terme una mamografia cada 2 anys.
1: Abrera Informació, entitats, cultura.
0: Des d'Òmnium Cultural a Abrera, juntament amb el Consorci per la Normalització Lingüística d'Abrera i la Figaflor, llibreria, espai cultural i creatiu, aquest curs es reprèn la proposta de pràctica del català Xerrem, que té l'objectiu de potenciar la cohesió social al municipi, facilitant sobretot l'aprenentatge de la llengua catalana a totes les persones que desitgin començar a aprendre-la. Les activitats, que es donaran a terme cada trimestre, aniran variant segons el nivell que vagin adquirint les persones que assisteixin a les activitats, i es desenvoluparà els divendres d'11 a 12. Per a més informació podeu contactar amb la Figaflor Llibreria Espai Cultural a la plaça de Rafael Casanova 3 a través del WhatsApp 681-06-4041 o al perfil d'Instagram lafigaflor.llibreria.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: A Abrera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps amb família.
4: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a

0: Dues, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
1: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
0: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
1: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abrerarecicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Obrera, la música que t'agrada.
1: T'agrada.
2: Ràdio Abrera.
0: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals. Continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Esquerra Republicana reafirma la idea de no perdre les cicles i anar per separat del Front Ampli a les urnes. La secretària general dels Republicans, Elisenda Alemany, ha descartat aquesta possibilitat avui en els actes d'homenatge a Lluís Companys.
4: Però som l'esquerra nacional del nostre país. De la mateixa manera que Bildu ho és al País Basc o que el BNG ho és a Galícia. El millor antídot per als reaccionaris, però també els únics que som capaços de garantir les llibertats del nostre país, que són les llibertats de la classe mitjana i treballadora. Ho sabem nosaltres i ho sap la gent, i per això creixem. I per això som l'esquerra nacional més forta, que no accepta lliçons de ningú, de ningú. I així ens presentarem a les eleccions espanyoles.
3: Mentre el PSOE estudia la possibilitat de concórrer en una sola llista amb altres forces d'esquerres, en aquest cas al Senat. I vaga de lloguers al bloc Papallona de Barcelona en mans d'un fons d'inversió per exigir la renovació dels contractes. La propietat vol convertir els pisos en habitatge compartit. L'objectiu és també que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials. Anna Olestí és portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
5: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del bloc Papallona.
3: Tot plegat mentre el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment encarir l'IBI dels pisos turístics fins a un 150%, una mesura però que trigarà un any a entrar en vigor. Justament avui les plataformes d'usuaris de tren reivindiquen la mobilitat digna com a dret a sumar-se a la vaga general de l'11 de novembre, que recordem és per l'habitatge. La plataforma Trens Dignes a les Terres de l'Ebre i el Priorat denuncia les mancances dels serveis que connecten els trens a les Terres de l'Ebre i el Priorat i no descarten fer accions reivindicatives durant aquesta jornada de mobilització. Situació normalitzada ja a l'AP7 a Subirats en sentit nord. A hores d'ara la via està del tot oberta i ja se circula sense problemes. L'accident entre dos camions i diversos turismes a Subirats a l'Alt Penedès ha obligat a tallar la via en sentit sud i ha provocat retencions. Un dels camions ha perdut la càrrega i ha obligat a fer un tall per netejar la via. I el Ministeri de Cultura ha concedit el Premi Nacional a la millor traducció 2026 al reusenc Pablo Martín Sánchez. El guardó està dotat amb 30.000 euros, destaca per la traducció de Lugares de George Perec.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
6: Bona tarda. Abrera celebrarà del proper dilluns 19 al dissabte 24 d'octubre una nova edició de la Setmana de la Lactància Materna amb xerrades, tallers i activitats gratuïtes adreçades a les famílies. L'objectiu principal de la commemoració de la Setmana de la Lactància Materna és promoure la importància de la lactància i brindar informació i suport a les mares i famílies en relació amb aquest tema tan rellevant per a la salut i el benestar dels més petits i petites. Esther Reales és la tècnica d'Igualtat i Feminisme a l'Ajuntament d'Abrera.
7: La Setmana de la Lactància Materna s'ha consolidat com una proposta per compartir coneixement, sensibilitzar la ciutadania i generar xarxa entre professionals i famílies, contribuint a una cultura que afavoreixi una lactància informada, respectada i acompanyada. Així doncs, al llarg de la setmana s'han programat xerrades, tallers i activitats gratuïtes adreçades a les famílies. El programa combina continguts relacionats amb la lactància materna amb altres aspectes vinculats a la cura, l'alimentació i el benestar dels nadons durant els primers mesos de vida, amb l'objectiu d'oferir informació rigorosa, resoldre dubtes i proporcionar eines útils en aquesta etapa.
6: La programació inclou propostes sobre alimentació saludable dels nadons, primers auxilis, jocs en família, ball en porteig i contes per als més petits. Una de les novetats d'enguany és la posada en marxa d'Arrels, un nou grup d'acompanyament a la criança adreçat a famílies amb infants d'entre 1 i 3 anys. Les trobades d'aquest nou espai es faran els dilluns a la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit amb l'objectiu d'oferir a les famílies un espai per compartir experiències famílies, resoldre dubtes i abordar els reptes de la criança. Reales convida tothom a participar-hi d'aquestes activitats programades.
7: Les convidem a poder participar de les diferents propostes perquè són molt variades, tenen opcions

0: als infants amb patologies greus que no poden rebre la llet de la seva pròpia mare. Així ho ha explicat Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, en declaracions a Ràdio Brera.
1: El Banc de Llet Materna té com a objectiu principal recollir llet de les mares que estan alletant els seus nadons, perquè els nadons prematurs que estan als hospitals amb alguna patologia greu doncs puguin rebre aquest aliment tan important, no?, pel bon desenvolupament de qualsevol nadó. S'ha demostrat que la llet materna és el millor aliment que li podem donar als nostres fills, no?, en el moment del naixement, i per això els prematurs, no?, aquells nadons que neixen abans de temps o amb alguna patologia, el millor aliment que poden rebre és aquesta llet materna. En els casos en què la seva mare, per alguna raó, no el pot alletar, el millor que podem fer és poder-li proporcionar aquesta llet, que només la podem aconseguir d'aquestes mares, no?, que tenen un excedent de llet, donen aquesta llet i realment pues, donen molt bons resultats amb aquests nadons prematurs que tenen moltes necessitats.
0: La donació és voluntària i es pot fer quan la lactància de la mare ja està ben establerta i disposa de prou llet per alimentar el seu propi nadó. A més, la quantitat que es dona s'adapta a les possibilitats de cada mare. Hernández explica qui pot donar llet materna.
1: El primer requisit és tenir excedent de llet, no?, perquè el que sempre diem és que les mares que siguin donants de llet, primer han de tenir llet pel seu nadó, per suposat, perquè és el que ha de tirar endavant, no?, i després pues, tenir un excedent de llet que també no els generi un estrès, no?, a l'hora d'estar recollint llet. Allò de, ostres, que no en tinc i vull donar i no puc. No, o sigui, han de ser mares que ja tinguin establerta, ben establerta el seu alletament, i vegin que, bueno, que el seu nadó no necessita tanta llet, la puguin guardar i ens la puguin donar al banc de llet perquè després nosaltres la puguem distribuir a aquells hospitals que la necessiten. Ja els donem primer a les mares unes indicacions per fer la recollida de forma el més segura possible, no?
0: Les dones d'Abrera interessades a fer-se donants poden obtenir informació a l'Hospital de Martorell trucant al 93 774 2020 extensió 53103 per concertar una cita. També poden contactar amb el Banc de Sang i Teixits al 93 557 3566. Des del Banc de Sang i Teixits recorden la importància de donar a conèixer aquesta iniciativa solidària, ja que qualsevol donació pot contribuir a millorar la salut dels nadons que més ho necessiten. Podeu consultar el detall de la Setmana de la Lactància Materna 2026 d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: something I want to talk about.
1: Pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
2: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
3: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
4: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
8: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30.
2: Ulls de vampir, de zombi o de gat. Aquest Halloween transforma la teva mirada, però cuida els teus ulls.
3: Les lentilles de fantasia, encara que no tinguin graduació, necessiten una adaptació professional. Un mal ús pot provocar lesions i infeccions. Compra-les sempre en una òptica.
2: A Jiménez Lirio comprovem quines són les més adequades per tu. T'expliquem com utilitzar-les correctament i també les tenim graduades.
3: Jiménez Lirio, òptics i audioprotesistes a Abrera, Olesa i Esparreguera. Aquest Halloween, que l'ensurt el faci la teva disfressa, no els teus ulls.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
7: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
6: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
7: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
6: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
7: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
6: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
8: Entre tots i totes, fem Abrera.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. L'Ajuntament de Granollers ha decretat un dia de dol per la mort del menor. La ciutat s'ha llevat avui commocionada per la troballa del cos sense vida d'en Rami i centenars de persones que han participat en un minut de silenci que ha convocat l'Ajuntament. En Rami tenia 12 anys, patia un trastorn de l'espectre autista i estava escolaritzat a l'Escola d'Educació Especial Montserrat a Montero de Granollers. L'alcaldessa Alba Barnosell ens en parla.
2: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
1: I des de Brussel·les, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que manté damunt la taula la possibilitat que els veï concorri amb altres forces esquerres en una sola llista, en aquest cas al Senat. Ho ha dit en el marc del Consell Europeu, des d'on ha defensat també la gestió de la crisi migratòria a Ceuta i ha tornat a reclamar un impost dels beneficis extraordinaris de les energètiques per finançar el pròxim pressupost de la Unió Europea. En aquest sentit, ha demanat més ambició als 27 i, per uns comptes, ha dit que veu insuficients són els de 2020 fins a 2034.
3: Es una Europa ambiciosa, una Europa que esté acorde con los desafíos que tenemos por delante como europeos y que evidentemente pues esta propuesta presupuestaria no es suficiente ni de lejos para poder llegar a responder de manera efectiva a este tipo de desafíos.
1: I un home de 53 anys i veí d'Aitona, al Segrià, mort aquest matí en un accident mentre treballava en una granja del carrer Moreira del municipi. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i, segons han informat, la víctima hauria perdut la vida en quedar atrapada entre un mur del moll de descàrrega de la granja i un camió que feia marxa enrere. Manresa es converteix a partir d'avui a la capital de les arts d'arrel a la 29a edició de la Fira Mediterrània. 4 dies intensos de música, dansa i cultura popular. Enguany destaquen estrenes com L'ombra de la libèl·lula de Clara Poc o Catalan Washing de Pere Seda, per cert, que es vol veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Darrer punt, perquè el Real Madrid es fa la víctima per la sanció de Vinícius, que no podrà jugar contra el Barça, tant el club blanc com a Mourinho al capdavant, com els jugadors s'han mostrat molt crítics amb el càstig de 4 partits pel brasiler.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Arrenca la segona fase de la campanya de vacunació de tardor, que inclou la immunització contra la grip i la Covid-19 impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d'ambdues infeccions i també reduir la transmissió a l'entorn, especialment quan es conviu o es treballa amb persones de risc, tal com explica el regidor de Salut Pública a l'Ajuntament d'Abrera, José Antonio Zafra.
5: A Abrera, cuidar la nostra salut també vol dir cuidar la salut de les persones que tenim al nostre costat. Per això, la vacunació contra la grip i la Covid-19 continua sent una eina important de prevenció i de protecció, especialment per les persones més vulnerables. Com a regidor de Salut, vull animar els veïns i les veïnes d'Abrera a informar-se i a seguir les recomanacions dels professionals sanitaris que tenim al nostre municipi. Vacunar-nos ens ajuda a protegir-nos davant de possibles complicacions, però també contribueix a cuidar les persones en grans, a les famílies, les persones amb problemes de salut i, en definitiva, el conjunt de la nostra comunitat. La salut d'Abrera la construïm entre tots i totes, també amb les decisions que prenem amb el nostre dia a dia. La prevenció, la responsabilitat i la cura mútua són fonamentals per continuar fent del nostre municipi un entorn saludable i segur, perquè darrere de cada gest de prevenció hi ha persones. Així que cuidem-nos, protegim-nos i cuidem Abrera.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es treballa conjuntament amb el Centre d'Atenció Primària Cap d'Abrera per tal que pugui atendre de la manera més eficient i segura els veïns i veïnes. La campanya de vacunació de la tardor es desenvolupa de manera conjunta per a la grip i la Covid-19 i s'ha iniciat amb una primera fase destinada als col·lectius més vulnerables. En aquesta primera etapa es prioritza la vacunació de residents en residències de gent gran gran i centres d'atenció a la diversitat funcional, persones de 80 anys o més, dones embarassades, persones que reben atenció domiciliària o presenten un alt risc de complicacions, professionals sanitaris i sociosanitaris i infants d'entre 6 i 59 mesos, fins als 4 anys inclosos. La vacunació s'obrirà progressivament a la resta de col·lectius per als quals està recomanada, persones de 60 anys o més, persones menors de 60 anys amb factors de risc com ara l'obesitat o altres patologies que poden incrementar les complicacions, professionals de l'àmbit educatiu, treballadors i treballadores dels serveis essencials i persones que treballen en explotacions ramaderes. Més endavant, la campanya s'obrirà a tota la població que es vulgui vacunar.

0: Covid que continuen causant complicacions greus, sobretot en persones de risc. Així que vacunar-se reduirà les hospitalitzacions i els ingressos, sobretot els ingressos a la UCI, no? A centres de cures intensives. Vacunar-se és segur, és fàcil, és ràpid. Si tens visita al CAP, aprofita per preguntar. I si cuides algú vulnerable, és molt important que tu també et vacunis, perquè és una manera de protegir.
1: Les persones que formen part dels col·lectius inclosos en aquesta primera fase de la campanya ja poden demanar cita prèvia per vacunar-se contra la grip i la Covid-19 a través dels següents canals. Presencialment, adreçant-vos a les instal·lacions del Cap d'Abrera, al carrer de Manresa número 9, atenció d'adults, o al servei de pediatria situat a la plaça del Rabat 1 número 1. Per telèfon, trucant al servei de concertació de visites pels adults 93 326 8901 i pediatria 93 001 2740. I també a través de l'aplicació La Meva Salut, disponible per gestionar cites i tràmits sanitaris. Podeu registrar-vos o accedir-hi des de La Meva Salut.
2: Abrera Informació. Activitats.
1: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la Sala Municipal d'Abrera i per a la representació teatral de l'obra Vienes 13, a càrrec del grup escènic Illets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda a la Sala Municipal d'Abrera. Estan obertes les inscripcions per al nou grup d'acompanyament a la criança Arrels, adreçat a famílies amb infants d'1 a 3 anys, que s'encetarà el proper dilluns 19 d'octubre en sessions setmanals en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. El tràmit s'ha de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera. També estan obertes les inscripcions per al cicle de passejades per a la gent gran 2026-2027 dirigit a persones de més de 60 anys. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre de 10 a 2 al camp de futbol municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera. A més, el Molki Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba de 10 a 2 quarts de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615 85 67 79. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la Sala Municipal, on podrem veure el monòleg de Milán Salcedo Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.
3: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: A chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de calefacción, calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, inserts y estufas de pelet o leña con los precios más bajos de la zona, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
6: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreracicle@abrera.cat.
5: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
6: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Només un dia perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions el 29 de novembre, continuen les tensions a l'esquerra del PSOE. Unes tensions que han planat en els actes institucionals homenatge avui a Lluís Companys a l'aniversari del seu afusellament. El president Salvador Illa ha advertit sobre els riscos que avancin propostes reaccionàries en directe en aquest acte d'ofrena.
2: Afrontar futur amb responsabilitat i amb esperança. No? Sempre a favor dels valors democràtics i barrant el pas a l'autoritarisme, sempre en favor de més drets i més llibertats i no de menys drets i menys llibertats, com alguns propugnen i defensen, formant part d'aquest espai públic compartit que és Europa, per tant, amb més Europa i no amb menys Europa, com també alguns proponen. No?
1: I encara més qüestions en relació a la precampanya. Les més de 160.000 persones nacionalitzades per la llei de nets, que el Tribunal Suprem ha deixat fora del cens electoral, poden presentar-hi al·legacions. Tenen un marge de 4 dies per fer-ho, un fet que suposa una gran quantitat de recursos molt complicats de gestionar i resoldre abans de les eleccions del 29 de novembre. N'ha parlat a la xarxa la presidenta de l'Associació de Descendents Espanyols al Món, Estela María Pérez Cabrera.
3: Y la violación de derechos fundamentales se está empezando a poner un poco más intensa, porque si prohibimos del voto a un colectivo español con pasaporte español, las principales dictaduras y los principales regímenes dictatoriales comienzan con la restricción de los derechos. Y para aquellas personas que no se puedan personar, se van a tener que acatar directamente a lo que diga el Supremo. Y esto, evidentemente, es una falta de derecho de defensa, porque si no te puedes defender, me estás enjuiciando y no me puedo defender de algo que he cumplido la ley.
1: I un jutjat de Madrid ha acordat investigar l'incident que va protagonitzar la diputada del PP, Ana Vázquez, el passat 23 de setembre en exhibir un esprai de gas pebre al Congrés. L'episodi va derivar en l'atenció de 12 persones per part dels serveis mèdics. Ara el jutge ha incoat diligències prèvies per una suposada comissió d'un delicte i demana als denunciants durant els pròxims dies que portin justificants a les intervencions mèdiques per acreditar com els va afectar l'incident. I confirmat, un nou cas de senglar positiu de pesta porcina africana a Molins de Rei, l'únic cas detectat aquesta setmana. S'han analitzat 201 mostres, de les quals una ha donat positiu des del primer cas, el 28 de novembre de 2025. En total, recordem, ja hi ha 410 positius.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. El proper dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí tindrà lloc una nova prova de risc químic i sonaran les dues sirenes ubicades a Abrera, al nucli urbà, al parc de l'Església i al barri de les Carpes, respectivament. En el marc dels plans de protecció civil per emergències químiques de Catalunya, es continuen realitzant les proves de sirenes de risc químic que permeten comprovar el seu correcte funcionament, familiaritzar la població amb el so de la sirena i recordar que el confinament és la mesura d'autoprotecció en cas d'accident químic. A Abrera i a la resta de municipis inclosos en el sectors químics del Baix Llobregat, Barcelonès i el Vallès Occidental, les sirenes s'activaran el proper dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí. A més de sentir la sirena, la població també rebrà una alerta al mòbil. A Abrera tenim instal·lades dues sirenes de risc químic ubicades al nucli urbà, al parc de l'Església i al barri de les Carpes. A les 10 del matí del dilluns 19 d'octubre de 2026 sonaran tres senyals d'un minut de durada, separats per silencis de 5 segons que indicaran l'inici de la prova. 10 minuts més tard, a les 10:10, un senyal continu de 30 segons de durada marcarà el final. A més de sentir la sirena, la població també rebrà una alerta al mòbil. Les mesures d'autoprotecció que caldria adoptar en cas d'una emergència real per risc químic són aquestes. Tancat a casa o a l'edifici més proper, és preferible que et tanquis a les habitacions més interiors, aturar els sistemes de climatització, no vagis a buscar els infants a l'escola, informa't a través de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació i no surtis fins que no ho comuniquin les autoritats o fins que no sentis el senyal de final de l'alerta. En una situació d'emergència, si necessites ajut, has de trucar al telèfon 112. També podeu contactar amb la policia local d'Abrera al telèfon 93 770 0981.
0: Abrera Informació.
4: L'Ajuntament d'Abrera informa que el període d'exposició pública del cens electoral amb motiu de les eleccions generals que se celebraran el proper diumenge 29 de novembre d'enguany serà del 12 al 19 d'octubre. Atès que el 12 d'octubre és festiu, els veïns i veïnes del municipi que ho desitgin podran consultar les llistes provisionals del cens electoral del dimarts 13 d'octubre al dilluns 19 d'octubre de 2026, amb dos inclosos. Per realitzar la comprovació i presentar reclamacions, si s'escau, durant aquest termini, cal personar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana OAC de l'Ajuntament d'Abrera, plaça de la Constitució número 1, en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimarts i dimecres també de 4:45 a 7 de la tarda, i presentar el document nacional d'identitat DNI, el passaport o el permís de conduir. D'altra banda, ja es pot sol·licitar el vot per correu per a les eleccions generals del diumenge 29 de novembre. La petició es pot fer fins al dijous 19 de novembre inclòs, tant per internet com presencialment, al web o qualsevol oficina de correus d'Espanya. Per fer el tràmit en línia, cal acreditar la identitat mitjançant signatura electrònica. Dilluns 9 de novembre començarà l'enviament de la documentació als electors i dimecres 25 de novembre serà l'últim dia per dipositar el vot per correu. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Infància.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de la Regidoria d'Infants,

0: Més enllà del primer any de vida dels seus nadons, tal com ja portem realitzant amb l'espai familiar de la Llavor, es proposa aquest nou grup per famílies amb infants en l'etapa 2 a 3 anys. Aquesta etapa està plena de grans descobertes i transformacions, tant pels infants com per les seves famílies. És un moment en què apareixen nous reptes, preguntes i necessitats, i en la qual continuar sentint-nos acompanyades i en xarxa pot esdevenir un gran suport. Arrels és un espai de trobada, escolta i reflexió compartida entre mares i pares i conduïda per una professional on poder donar sentit als processos propis d'aquest moment vital i acompanyar-los des d'una mirada respectuosa i conscient.
1: Les sessions es duran a terme a l'Escola Bressol Municipal Montpetit en horari de 3 a 2 quarts de 5 de la tarda, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. L'activitat és gratuïta i per participar-hi cal formalitzar la sol·licitud d'inscripció mitjançant instància a través de la seu electrònica al web abrera.cat. Esther Reales explica les qüestions que s'abordaran.
0: Si la llavor representa l'inici de la vida, Arrel simbolitza tot allò que es va consolidant, la identitat, la seguretat, els vincles i les bases que permetran als infants créixer amb confiança. D'aquesta manera, al llarg de les trobades abordarem qüestions com l'acollida de les emocions, les primeres separacions, com la reincorporació laboral o l'inici de l'escola bressol, els límits que cuiden i afavoreixen la llibertat, l'autonomia real, la construcció de la identitat, la relació amb el propi cos, els processos d'autoregulació com l'alimentació, la son, el control d'esfínters o deixar el xumet, així com el contacte i la socialització entre infants. També s'hi acollirà tot allò que implica l'aventura de criar, els dubtes, les vivències, la diversitat familiar i la importància de sostenir-nos mútuament fent xarxa i tribu.
1: Per a més informació, les persones interessades poden contactar amb la regidoria d'infància al telèfon 93 770 2911 o bé escriure al correu electrònic infancia@abrera.cat.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.
3: Això és Fórmula 107.9, els grans èxits a Ràdio Abrera.

0: Pensa en EFE Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: EFE Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Brera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
3: Però on ho veus, tot això?
2: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Brera. Encara no la segueixes?
3: No.
2: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Brera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
3: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
4: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
5: Regidoria de Comunicació, Ajuntament de Brera. Amb tu, per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

dels embuts, de neurosis, claustres.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Gràcies.
1: Encara no tens l'aplicació de Ràdio Brera? I a què esperes? És gratis. Descarrega-la al teu mòbil i tauleta i porta'ns on vulguis.

0: Muchísimas gracias.
1: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
2: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
1: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30.
3: Ulls de vampir, de zombi o de gat. Aquest Halloween transforma la teva mirada, però cuida els teus ulls.
4: Les lentilles de fantasia, encara que no tinguin graduació, necessiten una adaptació professional. Un mal ús pot provocar lesions i infeccions. Compra-les sempre en una òptica.
3: A Jiménez Lirio comprovem quines són les més adequades per tu. T'expliquem com utilitzar-les correctament i també les tenim graduades.
4: Jiménez Lirio, òptics i audioprotesistes a Abrera, Olesa i Esparreguera. Aquest Halloween, que l'ensurt el faci la teva disfressa, no els teus ulls.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La Junta Electoral Central ha acordat incoar un expedient sancionador al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pel contingut de la roda de premsa del passat 6 d'octubre, l'endemà de la convocatòria anticipada d'eleccions. La GEC ha estimat parcialment la denúncia del PP que acusa Sánchez d'haver vulnerat el deure de neutralitat política que han de respectar els poders públics durant els períodes electorals. El PP havia apuntat que Sánchez va fer servir la compareixença per criticar l'oposició, fer balanç al seu mandat i dirigir missatges de contingut electoralista. A banda, la GEC ha avalat, això sí, que el govern aprovi els decrets llei en aquest període i els convalidi la Diputació Permanent. La plataforma Trens Dignes de les Terres de l'Ebre Priorat se sumarà a la vaga general de l'11 de novembre. L'entitat ha assegurat que la lluita per l'habitatge i els transports dignes han d'anar de la mà i se sumen a la convocatòria, com ho faran també la resta de plataformes. Marta Torres és una de les seves membres.
2: Les línies R15 i R16 han de ser serveis ferroviaris fiables, accessibles i adaptats a les necessitats de la ciutadania. No podem continuar normalitzant uns desplaçaments marcats per la incertesa i les deficiències del servei.
1: Per cert, que l'estació de Portbou ha estat desallotjada preventivament avui al migdia per un problema a la instal·lació d'extinció d'incendis. Ha estat poc abans de les 12 quan els bombers han estat alertats per una possible fuita de gas i han enviat dues dotacions. Un cop a l'indret, els efectius del cos han detectat un vessament d'aigua en una junta de la instal·lació d'extinció d'incendis i han descartat la presència de gas, malgrat que l'Ajuntament havia informat d'una explosió i la presència de fum en una de les dependències. Els bombers han tallat el subministrament d'aigua i d'electricitat a la zona afectada i han donat la incidència per tancar a l'espera de les reparacions necessàries. I parlem de l'Ajuntament d'Olot, que doblarà la inversió en asfaltatge aquest 2026 i destinarà gairebé mig milió d'euros. S'actuarà en 18 carrers i artèries viàries de la ciutat que sumen més de 9.200 metres quadrats de calçada. Les obres de reasfaltatge comencen dilluns vinent i es preveu fer en 3 mesos. L'Ajuntament també inverteix més de 430.000 euros per reforçar la recollida de deixalles i la neteja viària, incorporant 6 millores en el contracte actual. I el Museu de Morera de Lleida inaugura avui dijous una exposició dedicada al Club 49 que aplega en un sol espai prop de 300 objectes que documenten i apropen al públic l'estesa activitat artística que aquesta agrupació de petits burgesos catalans va portar entre 1949 i 1970, entre ells de Joan Miró, Joan Brossa o Antoni Tàpies.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Abrera celebrarà del proper dilluns 19 al dissabte 24 d'octubre una nova edició de la Setmana de la Lactància Materna amb xerrades, tallers i activitats gratuïtes adreçades a les famílies. L'objectiu principal de la commemoració de la Setmana de la Lactància Materna és promoure la importància de la lactància i brindar informació i suport a les mares i famílies en relació amb aquest tema tan rellevant per a la salut i el benestar dels més petits i petites. Esther Reales és la tècnica d'Igualtat i Feminisme a l'Ajuntament d'Abrera.
4: La Setmana de la Lactància Materna s'ha consolidat com una proposta per compartir coneixement, sensibilitzar la ciutadania i generar xarxa entre professionals i famílies, contribuint a una cultura que afavoreixi una lactància informada, respectada i acompanyada. Així doncs, al llarg de la setmana s'han programat xerrades, tallers i activitats gratuïtes adreçades a les famílies. El programa combina continguts relacionats amb la lactància materna amb altres aspectes vinculats a la cura, l'alimentació i el benestar dels nadons durant els primers mesos de vida, amb l'objectiu d'oferir informació rigorosa, resoldre dubtes i proporcionar eines útils en aquesta etapa.
3: La programació inclou propostes sobre alimentació saludable dels nadons, primers auxilis, jocs en família, ball en porteig i contes per als més petits. Una de les novetats d'enguany és la posada en marxa d'Arrels, un nou grup d'acompanyament a la criança adreçat a famílies amb infants d'entre 1 i 3 anys. Les trobades d'aquest nou espai es faran els dilluns a la tarda a l'Escola Bressol Municipal Montpetit amb l'objectiu d'oferir a les famílies un espai per compartir experiències resoldre dubtes i abordar els reptes de la criança. Reales convida tothom a participar-hi d'aquestes activitats programades.
4: Les convidem a poder participar de les diferents propostes perquè són molt variades, tenen opcions com són xerrades i tallers sobre temàtiques molt útils, que sempre generen interès per part de les famílies i que oferiran molt bon acompanyament i informació rigorosa de la mà de grans professionals, així com també propostes més lúdiques per gaudir amb els nostres infants a l'hora que fem xarxa entre famílies.
3: Algunes de les activitats programades requereixen inscripció prèvia. Les famílies interessades poden consultar tots els detalls al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Infància. Igualtat. Feminismes.
3: I continuem parlant de lactància materna. Ara posem el focus en la donació de llet, un gest solidari que pot ajudar a salvar la vida dels nadons més vulnerables. La llet materna donada és un recurs essencial per als nadons prematurs i els infants amb patologies greus que no poden rebre la llet de la seva pròpia mare. Així ho ha explicat Marta Hernández, tècnica de promoció del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, en declaracions a Ràdio Brera.
5: El Banc de Llet Materna té com a objectiu principal recollir llet de les mares que estan alletant els seus nadons, perquè els nadons prematurs que estan als hospitals amb alguna patologia greu doncs puguin rebre aquest aliment tan important, no?, pel bon desenvolupament de qualsevol nadó. S'ha demostrat que la llet materna és el millor aliment que li podem donar als nostres fills, no?, en el moment del naixement, i per això els prematurs, no?, aquells nadons que neixen abans de temps o amb alguna patologia, el millor aliment que poden rebre és aquesta llet materna. En els casos en què la seva mare, per alguna raó, no el pot alletar, el millor que podem fer és poder-li proporcionar aquesta llet, que només la podem aconseguir d'aquestes mares, no?, que tenen un excedent de llet, donen aquesta llet i realment pues, donen molt bons resultats amb aquests nadons prematurs que tenen moltes necessitats.
3: La donació és voluntària i es pot fer quan la lactància de la mare ja està ben establerta i disposa de prou llet per alimentar el seu propi nadó. A més, la quantitat que es dona s'adapta a les possibilitats de cada mare. Hernández explica qui pot donar llet materna.
5: El primer requisit és tenir excedent de llet, no?, perquè el que sempre diem és que les mares que siguin donants de llet, primer han de tenir llet pel seu nadó, per suposat, perquè és el que ha de tirar endavant, no?, i després pues, tenir

0: Xits al 93 557 35 66. Des del Banc de Sang i Teixit recorden la importància de donar a conèixer aquesta iniciativa solidària, ja que qualsevol donació pot contribuir a millorar la salut dels nadons que més ho necessiten. Podeu consultar el detall de la Setmana de la Lactància Materna 2026 d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Escoltes Fórmula 107.9, la banda sonora de la teva vida. De la teva vida.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Un nen d'uns 2 o 3 anys ha resultat ferit greu en caure del balcó d'un segon pis a Mollerussa. El 112 d'emergències ha rebut l'avís cap a les 5 de la tarda. L'incident s'ha produït al número 4 del carrer Ramon Viladric. Una ambulància del sistema d'emergències l'ha evacuat al camp de futbol del municipi, on un helicòpter l'espera per traslladar-lo a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets. Plana política, 24 hores perquè es tanqui el termini per presentar coalicions a les eleccions generals. Continuen les tensions a l'esquerra del PSOE, l'ofrena floral avui davant el monument i la tomba de Companys ha servit d'escenari perquè institucions i partits es posicionin. Escoltem el que ha dit el secretari general de Junts, Jordi Turull.
2: El president Companys deia allò de: al món hi ha moltes persones que defensen causes justes, i nosaltres també. En totes les causes justes, a nosaltres ens hi trobaran. Però per defensar Catalunya només ens hi troben i només hi som els catalans. I avui veiem que hi ha molta gent que opta més per defensar una trinxera ideològica que per defensar Catalunya amb tots els problemes, amb totes les necessitats, amb tots els reptes, amb tot aquell camí que vàrem començar sense retorn a l'1 d'octubre per assolir la independència de Catalunya.
1: I l'anomenat bloc Papallona de Barcelona, símbol de la lluita contra els fons voltor, ha anunciat una vaga de lloguers per exigir la renovació dels contractes. És el primer edifici que secunda una protesta d'aquest tipus a la capital catalana. L'objectiu també és que l'Ajuntament compri l'edifici i ofereixi lloguers socials al veïnat d'aquest immoble del número 20 del carrer de Llançà. Anna Olestí és la portaveu del Sindicat d'Habitatge Socialista.
3: Han intentat fer-nos fora del bloc Papallona. Han intentat vendre'ns un símbol de la ciutat per convertir-lo en un hotel encobert. Però s'han equivocat. Nosaltres no marxarem. Que marxin ells. Anem a la vaga de lloguers fins que aconseguim que el fons voltor nat marxi del bloc Papallona.
1: I Girona estrena un programa per promoure el benestar emocional dels joves a partir de la bicicleta. L'objectiu és que els participants puguin millorar la inclusió social i fomenti hàbits de vida saludable entre els joves de la ciutat. El programa tindrà grups d'edat d'entre 10 i 12 persones i els joves han de tenir entre 16 i 30 anys i han de viure, estudiar o treballar a la ciutat. A les sessions es faran recorreguts accessibles en bicicleta. I Tàrrega ha donat avui el tret de sortida a la 26a Fira del Medi Ambient, un certamen més que consolidat que arriba amb noves propostes per fomentar el consum responsable, l'alimentació ecològica i la preservació de l'entorn. La jornada central serà dissabte amb una fira mercat de productes ecològics i quilòmetre zero que reunirà 37 expositors.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Arrenca la segona fase de la campanya de vacunació de tardor, que inclou la immunització contra la grip i la Covid-19, impulsada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. L'objectiu principal és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d'ambdues infeccions i també reduir la transmissió a l'entorn, especialment quan es conviu o es treballa amb persones de risc, tal com explica el regidor de Salut Pública a l'Ajuntament d'Abrera, José Antonio Zafra.
5: A Abrera, cuidar la nostra salut també vol dir cuidar la salut de les persones que tenim al nostre costat. Per això, la vacunació contra la grip i la Covid-19 continua sent una eina important de prevenció i de protecció, especialment per les persones més vulnerables. Com a regidor de Salut, vull animar els veïns i les veïnes d'Abrera a informar-se i a seguir les recomanacions dels professionals sanitaris que tenim al nostre municipi. Vacunar-nos ens ajuda a protegir-nos davant de possibles complicacions, però també contribueix a cuidar les persones en grans, a les famílies, les persones amb problemes de salut i, en definitiva, el conjunt de la nostra comunitat. La salut d'Abrera la construïm entre tots i totes, també amb les decisions que prenem amb el nostre dia a dia. La prevenció, la responsabilitat i la cura mútua són fonamentals per continuar fent del nostre municipi un entorn saludable i segur, perquè darrere de cada gest de prevenció hi ha persones, Així que cuidem-nos, protegim-nos i cuidem Abrera.
4: Des de l'Ajuntament d'Abrera es treballa conjuntament amb el Centre d'Atenció Primària Cap d'Abrera per tal que pugui atendre de la manera més eficient i segura els veïns i veïnes. La campanya de vacunació de la tardor es desenvolupa de manera conjunta per a la grip i la Covid-19 i s'ha iniciat amb una primera fase destinada als col·lectius més vulnerables. En aquesta primera etapa es prioritza la vacunació de residents en residències de gent gran i centres d'atenció a la diversitat funcional, persones de 80 anys o més, dones embarassades, persones que reben atenció domiciliària o presenten un alt risc de complicacions, professionals sanitaris i sociosanitaris i infants d'entre 6 i 59 mesos, fins als 4 anys inclosos. La vacunació s'obrirà progressivament a la resta de col·lectius per als quals està recomanada, persones de 60 anys o més, persones menors de 60 anys amb factors de risc com ara l'obesitat o altres patologies que poden incrementar les complicacions, professionals de l'àmbit educatiu, treballadors i treballadores dels serveis essencials i persones que treballen en explotacions ramaderes. Més endavant, la campanya s'obrirà a tota la població que es vulgui vacunar. Des del Cap d'Abrera recorda que la vacunació continua sent la mesura més eficaç per prevenir les formes greus de la grip i la Covid-19. Les vacunes contribueixen a reduir les hospitalitzacions, els ingressos a les unitats de cures intensives i les complicacions associades a aquestes malalties, especialment entre les persones més vulnerables. Les vacunes s'actualitzen cada temporada per adaptar-se als canvis dels virus i reforçar la protecció de la població. Tot i que no eliminen completament el risc de contraure la malaltia, sí que redueixen de manera significativa la probabilitat de patir símptomes greus. Sentim Vega Càmera, infermera del Cap d'Abrera.
6: Perquè són malalties, tant la grip com la Covid, que continuen causant complicacions greus, sobretot en persones de risc. Així que vacunar-se reduirà les hospitalitzacions i els ingressos, sobretot els ingressos a la UCI, no? A centres de cures intensives. Vacunar-se és segur, és fàcil, és ràpid. Si tens visita al CAP, aprofita per preguntar. I si cuides algú vulnerable, és molt important que tu també et vacunis, perquè és una manera de protegir.
4: Les persones que formen part dels col·lectius inclosos en aquesta primera fase de la campanya ja poden demanar cita prèvia per vacunar-se contra la grip i la Covid-19 a través dels següents canals. Presencialment, adreçant-vos a les instal·lacions del Cap d'Abrera, al carrer de Manresa número 9, atenció d'adults, o al servei de pediatria situat a la plaça del Rabat 1 número 1. Per telèfon, trucant al servei de concertació de visites pels adults 93 326 8901 i pediatria 93 001 2740. I també a través de l'aplicació La Meva Salut, disponible per gestionar cites i tràmits sanitaris. Podeu registrar-vos o accedir-hi des de La Meva Salut.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Al web municipal abrera.cat es poden fer les inscripcions per a l'espectacle familiar Bruixanteris, organitzat amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Nena, que tindrà lloc el diumenge 18 d'octubre a les 12 del migdia a la Sala Municipal d'Abrera i per a la representació teatral de l'obra Vienes 13, a càrrec del grup escènic i llets d'Abrera, programada pel diumenge 22 de novembre a les 6 de la tarda a la Sala Municipal.

0: Gent Gran 2026-2027, dirigit a persones de més de 60 anys. La primera sessió tindrà lloc el dimecres 21 d'octubre, de 10 a 2 al Camp de Futbol Municipal d'Abrera. En aquest cas, les inscripcions s'han de fer al Centre Aquàtic Municipal d'Abrera. A més, el Molki Tour Catalunya farà parada a Abrera el dissabte 17 d'octubre. La jornada es disputarà al Parc Nou de Santa Maria de Vilalba, de 10 a 2 quarts de 2. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al telèfon 615-85-67-79. Al web de Nox Produccions es poden comprar les entrades per al darrer espectacle del cicle d'humor d'Abrera, que tindrà lloc el divendres 23 d'octubre a partir de les 10 de la nit a la sala municipal, on podrem veure el monòleg de Milan Salcedo Pregunta Melón. I fins al dimarts 20 d'octubre inclòs es poden presentar les candidatures per optar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera convocats per l'Ajuntament d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
2: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
1: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
2: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Han trobat morta una dona de 47 anys als voltants del Museu Torre Valldovina de Santa Coloma de Gramenet. Segons informa la Guàrdia Urbana, el cos de seguretat ha rebut un avís de la consergeria del museu alertant de la presència de la persona. Els serveis mèdics que s'han activat no han pogut fer res per salvar-li la vida. La dona havia passat la nit en aquesta zona i, segons fonts municipals, havia passat pels serveis socials però havia rebutjat cap mena de suport. Els Mossos d'Esquadra han descartat cap indici de criminalitat. I a Barcelona, l'Ajuntament ha fet un pas més per encarir l'IBI als pisos turístics fins al 150%. Avui la mesura s'ha aprovat de forma provisional en un ple extraordinari. Ara bé, si es valida definitivament en el plenari de desembre, caldrà esperar un any perquè entri en vigor i només estarà vigent 11 mesos, ja que el novembre de 2028 es preveu que Barcelona tanqui els més de 10.000 pisos turístics existents que aspiren ja li expiren les llicències actuals. Com estava previst, Comuns, Republicans i PSC han aprovat aquesta mesura. Jordi Valls és tinent d'alcalde d'Economia.
2: Un 60% de les llicències estan en mans de persones que tenen més de 4 habitatges turístics. Parlem, doncs, d'un sector econòmic que utilitza les llars per fer benefici turístic o per fer un benefici econòmic.
1: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha arribat a un acord amb la Generalitat per garantir la continuïtat de la via ferrada de la Cala del Molí, que evita el tancament definitiu i podrà estar operativa durant 6 mesos l'any. L'entesa requereix respectar els mesos de nidificació del corb marí emplomallat, que està protegit, estudiar la capacitat màxima de la via i incrementar-la la seguretat. Tal com estava acordat, la via tancarà a finals de desembre i es desmuntarà coincidint amb el procés de sortida a concurs de la instal·lació de la roba. Obertura es preveu al juny. I detenen 4 homes de Tarragona per retenir una persona, agredir-la amb una arma de foc i causar-li lesions greus. Els arrestats són 4 homes d'entre 18 i 51 anys. Els Mossos els han pogut localitzar després de desplegar un dispositiu per tota la ciutat. Els fets es remunten al 7 de setembre, quan un home va ser retingut il·legalment a Gavà, al Baix Llobregat, i introduït en el maleter d'un cotxe. Posteriorment va ser localitzat a Sabadell amb lesions greus presumptament causades per una arma de foc. I la Fira de Santa Teresa ha tornat avui a Ripoll després que l'any passat fos suspesa pel brot de dermatosi nodular. Una fira especialitzada en bestiar oví, que hi han participat més de 30 corrals d'ovella ripollesa i que vol garantir el futur de les explotacions a la zona. Ripoll tornarà així a posar en valor aquesta tradició que vincula la via amb la pagesia i la ramaderia i que ho fa des de fa més de 170 anys.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. El proper dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí tindrà lloc una nova prova de risc químic i sonaran les dues sirenes ubicades a Abrera, al nucli urbà, al parc de l'Església i al barri de les Carpes, respectivament. En el marc dels plans de protecció civil per emergències químiques de Catalunya, es continuen realitzant les proves de sirenes de risc químic que permeten comprovar el seu correcte funcionament, familiaritzar la població amb el so de la sirena i recordar que el confinament és la mesura d'autoprotecció en cas d'accident químic. A Abrera i a la resta de municipis inclosos en el sectors químics del Baix Llobregat, Barcelonès i el Vallès Occidental, les sirenes s'activaran el proper dilluns 19 d'octubre a les 10 del matí. A més de sentir la sirena, la població també rebrà una alerta al mòbil. A Abrera tenim instal·lades 2 sirenes de risc químic ubicades al nucli urbà, al parc de l'Església i al barri de les Carpes. A les 10 del matí del dilluns 19 d'octubre de 2026 sonaran 3 senyals d'un minut de durada separats per silencis de 5 segons que indicaran l'inici de la prova. 10 minuts més tard, a les 10 i 10, un senyal continu de 30 segons de durada marcarà el final. A més de sentir la sirena, la població també rebrà una alerta al mòbil. Les mesures d'autoprotecció que caldria adoptar en cas d'una emergència real per risc químic són aquestes. Tancat a casa o a l'edifici més proper, és preferible que et tanquis a les habitacions més interiors, atura els sistemes de climatització, no vagis a buscar els infants a l'escola, informa't a través de les xarxes socials i dels mitjans de comunicació i no surtis fins que no ho comuniquin les autoritats o fins que no sentis el senyal de final de l'alerta. En una situació d'emergència, si necessites ajut, has de trucar al telèfon 112. També podeu contactar amb la policia local d'Abrera al telèfon 93 770 0981.
0: Abrera Informació.
3: L'Ajuntament d'Abrera informa que el període d'exposició pública del cens electoral amb motiu de les eleccions generals que se celebraran el proper diumenge 29 de novembre d'enguany serà del 12 al 19 d'octubre. Atès que el 12 d'octubre és festiu, els veïns i veïnes del municipi que ho desitgin podran consultar les llistes provisionals del cens electoral del dimarts 13 d'octubre al dilluns 19 d'octubre de 2026, amb dos inclosos. Per realitzar la comprovació i presentar reclamacions, si s'escau, durant aquest termini, cal personar-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana OAC de l'Ajuntament d'Abrera, plaça de la Constitució número 1, en horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimarts i dimecres també de 2:45 a 7 de la tarda, i presentar el document nacional d'identitat DNI, el passaport o el permís de conduir. D'altra banda, ja es pot sol·licitar el vot per correu per a les eleccions generals del diumenge 29 de novembre. La petició es pot fer fins al dijous 19 de novembre inclòs, tant per internet com presencialment, al web o qualsevol oficina de correus d'Espanya. Per fer el tràmit en línia, cal acreditar la identitat mitjançant signatura electrònica. Dilluns 9 de novembre començarà l'enviament de la documentació als electors i dimecres 25 de novembre serà l'últim dia per dipositar el vot per correu. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Infància.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera, a través de la Regidoria d'Infància, s'impulsa un nou grup d'acompanyament a la criança anomenat Arrels, adreçat a mares i pares amb infants d'entre 1 i 3 anys. Aquesta iniciativa ofereix un espai de trobada, escolta i reflexió compartida entre famílies, conduït per una professional especialitzada. Amb Arrels es vol donar continuïtat a l'acompanyament iniciat amb la Llavor i oferir a les famílies d'Abrera un espai de trobada, escolta i suport durant els primers anys de vida dels seus infants. El grup té com a objectiu acompanyar les famílies en aquesta etapa vital, fomentant l'intercanvi d'experiències, el suport mutu i la creació de vincles entre les persones participants. Escoltem Esther Reales, tècnica d'igualtat a l'Ajuntament d'Abrera.
4: Amb la voluntat de poder continuar acompanyant a les famílies més enllà del primer any de vida dels seus nadons, tal com ja portem realitzant amb l'espai familiar de la Llavor, es proposa aquest nou grup per famílies amb infants en l'etapa 2 a 3 anys. Aquesta etapa està plena de grans descobertes i transformacions, tant pels infants com per les seves famílies. És un moment en què apareixen nous reptes, preguntes i necessitats, i en la qual continuar sentint-nos acompanyades i en xarxa pot esdevenir un gran suport. Arrels és un espai de trobada, escolta i reflexió compartida entre mares i pares i conduïda per una professional on poder donar sentit als processos propis d'aquest moment vital i acompanyar-los des d'una mirada respectuosa i conscient.
3: Les sessions es duran a terme a l'Escola Bressol Municipal Montpetit en horari de 3 a 2:45 de la tarda, els dilluns 19 i 26 d'octubre i 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre. L'activitat és gratuïta i per participar-hi cal formalitzar la sol·licitud d'inscripció mitjançant instància a través de la seu electrònica al web abrera.cat. Esther Reales explica les qüestions que s'abordaran.
4: Si la Llavor representa l'inici de la vida, Arrel simbolitza tot allò que es va consolidant: la identitat, la seguretat, els vincles i les bases que permetran als infants créixer amb confiança. D'aquesta manera, al llarg de les trobades abordarem qüestions com l'acollida de les emocions, les primeres separacions, com la reincorporació laboral o l'inici de l'escola bressol, els límits que cuiden i afavoreixen la llibertat, l'autonomia real, la construcció de la identitat, la relació

Porto una estona caminant entre els barcells i duc la pell plena d'espines. Però tard o d'hora sé que ho aconseguiré i trobaré alguna sortida.

semàfors pinten de colors els carrers buits. I penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps ens hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí. I la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Que ho tenim tot per fer.
1: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Podem de Canàries ha sumat al Front Ampli, segons ha anunciat la coalició, que ha assegurat que tots els partits a l'esquerra del PSOE a les Illes s'han afegit a la iniciativa. Així, el pacte estableix que, a més de Podem, Nova Canàries, Bloc Canarista, Esquerra Unida i Moviment Sumar es presentin en una candidatura electoral unides amb dues circumscripcions a Canàries. Des de Front Ampli afirmen que l'anunci demostra que en una sola papereta d'esquerres es pot anar i és possible en plenes negociacions per intentar, recordem-ho, que aquest model s'estengui arreu de l'Estat, malgrat el pacte d'Esquerra Republicana i Podem per sumar forces en solitari de cara a les eleccions estatals del 29 de novembre. El cos trobat al mar a Sitges és el del nen desaparegut a Granollers durant els aiguats del 4 d'octubre. Avui s'ha confirmat, l'Ajuntament ha decretat un dia de dol per la mort del menor. La ciutat s'ha llevat commocionada avui per la troballa del cos sense vida d'en Rami i centenars de persones han participat en el minut de silenci que ha convocat l'Ajuntament. L'alcaldessa de Granollers és Alba Barnosell.
3: Des de la ciutat lamentem profundament la mort d'en Rami, aquest menor de 12 anys desaparegut des de fa 10 dies. Coneixem la família, hem estat acompanyant-la en tot moment i des d'aquí, des de tot el consistori, traslladar-li el escalf més sincer i el suport amb ells i a tota la família i a tota la comunitat de l'entorn del Rami.
2: Per cert, que Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per previsió de pluges intenses aquest cap de setmana, especialment dissabte a la tarda i vespre. Les previsions afectaran principalment la meitat est de Catalunya. A partir del migdia, durant la tarda, els xàfecs podran anar acompanyats de calamars a ser intensos a l'interior, al prelitoral i al litoral, i al vespre tendiran a concentrar-se a la costa. Es preveu un màxim de perill de 3 sobre 6 amb probables suspensions, operacions, perdó, de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. I una nova incidència a la xarxa de telecomunicacions ha deixat a municipis de la Vall de Ribes, al Ripollès, sense telefonia mòbil ni internet. Alguns indrets, com Campelles, s'han quedat sense servei des del migdia d'aquest dijous, mentre que d'altres, com Planoles, poden operar en companyies, però no depenen del senyal telefònic de Telefònica, però tampoc tenen fibra òptica. I el Festival Temporada Alta estrena aquest cap de setmana l'espectacle de Líric, una revisió de l'obra de Cyrano de Bergerac amb 6 músics i 5 intèrprets que assumiran els rols d'actors per explicar l'argument d'aquest clàssic dirigit per Jordi Portí amb obres de Puccini, Verdi, Mozart o Donizetti.
1: Música i informació. Ràdio Abrera.
4: 1, 2, 3, let's go! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Llega el momento de relajarse, de abrir bien los oídos porque estás escuchando Top Música Nueva. Arranca una hora de novedades musicales, de descubrimientos, pero también de disfrutar de esas canciones que no podemos parar de escuchar, que tenemos en bucle en la cabeza, que están arrasando este 2026. Soy Bruno Navarro, también te invito a que te pases por nuestro Instagram, @topmusicanueva, porque en un ratito abriremos nuestras votaciones para votar la mejor novedad de esta semana, las canciones más recientes. ¿Cómo abrimos el programa esta semana? Lo abrimos con Lola Índigo, nos vamos hasta Granada y también Canarias con Lucho Reca. Esto se llama El Bachatón de la L. Dicen que

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Demà es tanca el termini per presentar coalicions a les eleccions del 29N amb la incògnita sobre com es presentaran les formacions a l'esquerra del PSOE. De moment, Podem de Canàries s'ha sumat al Front Ampli, segons ha anunciat la coalició, que ha assegurat que tots els partits a l'esquerra del PSOE a les Illes s'han afegit a la iniciativa. El pacte estableix, a més de Podem, hi ha Nova Canàries, Bloc Canarista, Esquerra Unida i Moviment Sumar. Es presenten una candidatura electoral d'unitat amb les dues circunscripcions. Des de Front Ampli afirmen que l'anunci demostra que una sola papereta d'esquerres és possible, tot plegat amb, recordem, plenes negociacions sobre aquest model perquè s'estengui a la resta de l'Estat. I és que els partits polítics disposen fins demà a les 12 de la nit per registrar davant l'administració electoral les coalicions electorals que hagin acordat de cara a aquestes generals. Això ho estableix la Llei Orgànica de Règim Electoral, la LOREC, que atorga un termini de 10 dies des de la convocatòria dels comicis per comunicar aquests pactes. Demà també hi ha previst el Consell Nacional del PSC per aprovar llistes de cara a les eleccions. Ja sabem el candidat dels socialistes catalans a Barcelona, que és Jordi Hereu. La Federació de Girona ha aprovat aquest dijous Marc Lahumà i Gael Rodríguez com a caps de llista per la demarcació al Congrés, als diputats i al Senat, respectivament. I està en marxa el lliurament de la 75a edició dels Premis Planeta en una gala a la Fira de Montjuïc. Aquesta edició del premi ha batut rècords. És la 75a. El guanyador s'emporta 1 milió d'euros i el finalista 200.000. Allà hi ha el nostre company David Navarro. Bona nit.
2: Bona nit. D'aquí a mitja hora coneixerem el nom del guanyador o guanyadora del Premi Planeta. Dels 1.424 manuscrits presentats, 9 han arribat a aquesta gala. Una nit que ha començat amb els discursos del president del grup Planeta, José Cregueras, i del rei d'Espanya, Felip VI. Tots dos han lloat la importància del guardó a l'hora de fomentar la lectura. Tot plegat al recinte número 1 de la Fira de Barcelona, que s'ha hagut d'habilitar pel gran nombre de peticions per assistir a la gala del 75 aniversari del Premi.
1: Moltes gràcies, David. Doncs haurem de continuar atents a veure qui són els guanyadors. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses al cap de setmana, especialment dissabte a la tarda i al vespre. Les precipitacions afectaran principalment la meitat est de Catalunya a partir del migdia. Durant la tarda, els xàfecs poden ser intensos. El nivell de perill és de 3 sobre 6, pot superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts, acompanyat de tempesta i calamar.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.
3: Ruta 66.
4: Hola, família, benvinguts a una edició especial de la Ruta 66. Avui, últim programa d'aquesta temporada. I el que farem és repassar un munt d'èxits, el que jo mateix he titulat com el playlist de la meva vida. Soc en Pitu Dos Santos i espero que t'agradi la selecció musical d'aquesta setmana. Podria punxar un munt de cançons, però el temps només ens dona per escoltar 13 èxits del rock i de la música country que m'han acompanyat al llarg de la meva vida. Vinga, comencem!

You Shock Me All Night Long, himne emblemàtic del AC/DC de l'any 1980. Forma part de l'àlbum Back in Black, el primer amb Brian Johnson com a vocalista. Continuem amb el gran èxit comercial de l'any 1989 del mític Alice Cooper, un dels videoclips més punxats per la MTV. Parlem del hit Poison.

Heat of the Moment, any 1982, la cançó més exitosa de la banda de rock progressiu britànica a Àsia, inclosa en el seu àlbum de debut de títol homònim. Més hits del passat, que formen part del playlist de la meva vida. 1976, també l'àlbum de debut dels històrics Boston, amb l'icònica More Than Feeling.

Run to You és per mi la millor cançó de tota la discografia de Bryan Adams, inclosa en el primer àlbum que vaig conèixer d'ell, Reckless, 1984. I ara Bruce Springsteen, amb un track que forma part del seu vuitè àlbum d'estudi, Tunnel of Love. Parlem de l'any 1987. És una cançó que em va acompanyar amb la motxilla per anar de vacances durant aquell estiu d'aquell any. La cançó porta per títol Tower Thunderest.

Take It Easy, single de debut dels Eagles, 1972. És una de les cançons pilars del country rock de la història. Composició de Jackson Browne i Glenn Frey. I ara donem un salt en el temps fins al 2010, amb Kid Rock i el seu primer àlbum de Southern Country Rock. Aquell any sortia Born Free.

Red Dirt Road, la meva cançó preferida de country de tots els temps, pertany al duet Brooks & Dunn, composició i veu increïble del mestre Ronnie Dunn, any 2003. Continuem amb el playlist de la meva vida. Ara ens anem al 2007 amb el rocker John Mellencamp, que cada cop s'endinsava més cap a l'americana music amb Our Country.

It's Running Again, una de les cançons que escoltava abans d'anar a col·legi l'any 1982. Pertany al Supertramp, cançó inclosa en l'últim disc amb Roger Hodgson com a vocalista. Més cançons de la meva joventut i infantesa en aquest programa acomiad de la Ruta 66. L'Electric Light Orchestra l'any 1981, és a dir, la banda de G-Flying, em va cautivar amb aquesta cançó anomenada Hold On Tight.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí el programa de comiat de la Ruta 66. Han sigut 17 anys d'història radiofònica, setmana darrere setmana. Gràcies a les més de 60 emissores de parla catalana que heu passat al meu programa, a la xarxa i sobretot a Ràdio Vilafant i el seu director Toni Guerrero. Faré una temporada sabàtica i potser tornaré. Tancarem el programa d'avui amb una del 87, un any ple d'il·lusions, de majoria d'edat, per mi, i d'esperança en el futur, amb els Pink Floyd i la cançó On the Turning Away, marxo. Ha sigut un plaer. Soc en Pitu dos Santos. Siau!

Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana. Novetats discogràfiques, clàssics del rock and roll, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66 a Ràdio Abrera, els dijous a les 10 del vespre.

0: Ràdio Abrera. Són les 11.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
3: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé.
4: Soy J.C. Randoñez.

Ràdio Abrera. Són les 12. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80. 90. 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
5: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
6: 107.9 FM. Ràdio Abrera i